0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, són les 3.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, ara balla, ara balla.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera. Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Les nits s'omplen de música a Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. 1, 2, 1, 2, 3. Ja.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Cabrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través de brera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament de Brera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament de Brera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Connecta't a Ràdio Obrera.
1: Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet, a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.
4: Gràcies a tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. Hem mobilitat retencions habituals a l'A10 i l'AB20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat i també circulació intensa a l'A2 a Cornellà de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer, en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. La resolució respon a una demanda presentada per petites empreses afectades per aquestes mesures. I el govern espanyol i el de les Canàries preparen el dispositiu que ha de permetre el retorn cap als països dels passatgers i la tripulació del creuer Ondius afectat per un brot d'antivirus que ja ha provocat 3 morts. El creuer fondejarà, però no atracarà el port. La previsió és que la repatriació no comenci fins al dilluns i tot el passatge es quedarà al creuer esperant que arribin a Tenerife els avions que se'ls han d'endur cap al seu país d'origen, tret dels 14 espanyols, que seran en aquest cas traslladats a Madrid i faran quarantena també a l'Hospital Gómez Ulla. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta infiltració d'agents en assemblees docents. En un comunicat, el cos assegura que actua sempre tenint la legislació vigent i ha expressat la voluntat de donar explicacions als grups parlamentaris que ho demanin. També reivindica que treballa per garantir el dret de reunió i manifestació. La polèmica arriba després que el sindicat CGT denunciés la presència de 2 agents de paisà en una reunió de professorat a l'Institut Pau Claris de Barcelona vinculada a les mobilitzacions educatives. I la 5ª edició dels Premis Sonor 2026 ha reconegut diversos podcasts vinculats a la xarxa audiovisual local. Entre els guardonats destaca Les 6 de Ravensbrück, de Munt FM, que ha rebut el premi al millor podcast de proximitat per explicar la història de 6 dones lleidatanes supervivents als camps nazi de Ravensbrück. També ha estat premiat 48 hores de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el guardó a la innovació gràcies al seu format interactiu que permetia als oients decidir el rumb de la història. Els guardons impulsats per La Mira, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio, La Xal i B3, s'han celebrat aquesta nit a l'Spotify Camp Nou. I avui es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que farà el Papa a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb cotxe descobert pel centre de Barcelona. Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Cocodril Club.
1: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
0: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: M'agrada anar descalç amb les sabates a la mà. Les tardes que s'allarguen i que acaben en sopar. Parlar i passar l'estona amb un gin tònic a la mà. Quan ve la inspiració i és com que tot

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, una avaria a la 2 a Sant Vicenç dels Horts deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga a donar pas alternatiu. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Ripollet i Barcelona, a la P7 a Barberà de Vallès, també a la C32 a Sant Boi de Llobregat i, finalment, a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. La resolució respon a una demanda presentada per petites empreses afectades per aquestes mesures. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la del Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut tampoc més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa la Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
2: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, el Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. I el Casal de Joves, de 4:45 a 8:15, tindrà lloc l'activitat Digues la teva, dirigida a joves de 12 a 25 anys. En el marc del programa de Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, aquest mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies d'infants entre 3 i 6 anys del municipi. Aquest divendres, dia 8, a l'escola Josefina Ibáñez, tindrà lloc la xerrada Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres, dia 15, la xerrada portarà per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que de la darrera xerrada tindrà lloc el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí I porta per títol Acompanyant hàbits. Recordem que totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles a les quals no realitzi el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Hi trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest cap de setmana se celebra la 8a Abrera Street Food al parc de Can Morral amb propostes per a tothom que repassem a continuació. El primer dia, divendres 8 de maig, la zona de food trucks obrirà de 5 de la tarda a 12 de la nit. De 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 6:15 tindrà lloc l'actuació de Viver i Baila i a partir de les 7 hi haurà les actuacions del Casal de la Gent Gran d'Abrera, de Ball en Línia, Sevillanes i Teatre Musical. A partir de les 8 també s'ha programat un vespreig dels 80s i 90s amb Òscar Santos DJs. Dissabte 9 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 12 de la nit. De 12 a 2 i de 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 2:15, l'actuació d'Energy Dance. A la 1 hi haurà vermut amb Òscar Santos DJ. A les 6 de la tarda tindrà lloc l'actuació de les Joventudes Rocieras d'Abrera i a 6:45 l'espectacle infantil Fan Party Doctor Fly. I a les 9 del vespre hi haurà bingo musical. Mentre que diumenge 10 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 4 de la tarda. De 12 a 2 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils, a 1:15 l'actuació d'Energy Dance i a la 1 vermut amb Chris and the Tambourine Man. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera que tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig de 10 del matí a 4 de la tarda, també al Parc de Can Morral, amb una gran varietat dels comerços locals d'Abrera, inflables, globoflexia i tallers de manualitats per a la canalla, animació amb els personatges Stitch i Bluey, i a la 1 del migdia es celebrarà el sorteig de 2 cistelles de productes per a la cura personal i bellesa valorades en 100 euros entre les persones que hagin comprat els comerços associats des del 28 d'abril fins al diumenge 10 de maig. Trobareu tota la informació al perfil d'Instagram @botiguersiserveisabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 9 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de les 11 del matí fins a les 6 de la tarda. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 9, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal d'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. A les 12 del migdia, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, aquest dissabte té lloc una nova presentació del llibre Abrera al descobert amb les autores Vanessa Coca i Verónica Gallardo amb un taller familiar. Per assistir-hi cal inscripció a biblio@abrera.cat. De 6 de la tarda a 9 del vespre se celebra el ball de la gent gran de l'Associació Veïnal de Can Vilalba al Casal Social del Barri, que també comptarà amb bingo. I de 7:15 a 9, Crear Compartir organitza un vespreig i moda amb aura a la sala Encuentro.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 10 de maig, des de la 1 del migdia fins a les 7 de la tarda, l'Associació Veïnal del Rabató organitza una rosada i bingo al carrer del Rabató. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Y me pregunto si pudiera ser. Amb tots els èxits del panorama nacional. Quiero

0: Bon dia, és divendres, per fi és divendres, és 8 de maig. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera. Anem a començar aquest programa explicant que el govern espanyol garanteix el màxim aïllament en el procés de repatriació del creuer amb antivirus. El vaixell ha d'arribar diumenge a les Canàries i des d'allà s'activarà tot el protocol per portar els passatgers als seus països d'origen. La Moncloa es compromet a aïllar tothom per evitar més contagis. El Ministeri de Sanitat i de l'Interior asseguren que no estaran en contacte amb ningú per evitar qualsevol risc per als ciutadans de les illes. De fet, el creuer Hondius no arribarà a atracar les Canàries, només fondejarà Tenerife diumenge al migdia. Des de la Protecció Civil han deixat molt clar que el protocol serà de màxima seguretat. Els ministeris de Sanitat i Interior i el govern canari s'han reunit per acabar d'engestir tot aquest operatiu abans del cap de setmana. Ahir dijous a la tarda n'han donat tots els detalls en una roda de premsa des de Madrid. El govern espanyol prepara fil per randa l'arribada del creuer a Tenerife. L'objectiu és que els passatgers del vaixell no estiguin en contacte amb ningú fins que pugin en un avió. Protecció Civil admet que encara tenen molts escenaris sobre la taula, però que els països dels afectats en general estan col·laborant per repatriar-los. De fet, si el país d'origen no es repatria, els Països Baixos n'assumirà la gestió perquè el vaixell porta la seva bandera. Pel que fa als passatgers espanyols, també els 5 catalans, el Ministeri de Sanitat assegura que estan bé, que quan arribin a Tenerife se'ls portarà a un hospital militar de Madrid per passar la quarantena. Tan bon punt arribin a Madrid, els 13 passatgers i el tripulant amb nacionalitat espanyola hauran de fer una quarantena d'un mes i mig a l'Hospital Militar Gómez Ulloa. Però per això també hi ha polèmica, perquè hi ha discrepància sobre la obligatorietat o no de sotmetre a aquest aïllament. Els que discrepen són el Ministeri de Defensa i el de Sanitat. Defensa diu que la quarantena és voluntària, segons va dir Robles dimecres a la nit, i la ministra de Sanitat, però, parla d'obligació mèdica en compliment de la llei. Més coses. Nou gir de 180 graus a la guerra a l'Orient Mitjà entre els Estats Units, Israel i l'Iran. La nit d'aquest dijous al divendres hi ha hagut dues onades de bombardejos contra vaixells i altres objectius iranians que estaven a l'estret d'Hormuz. Les autoritats de Teheran ja han denunciat que darrere de tot plegat hi ha les forces armades nord-americanes i Donald Trump ja ha confirmat que ha estat cosa seva. El president nord-americà avisa que si els ayatolars no s'afanyen a signar la pau, aviat veurem una gran llum resplendent al Golf Pèrsic, segons les seves paraules. I la policia de Nova York, als Estats Units, ha detingut un menor per assassinar un home a prop del Times Square. El noi de 17 anys ha justificat l'agressió mortal, assegurant que ho va fer seguint un repte viral de TikTok. Segons expliquen diaris locals com el New York Daily News o el New York Post, es tracta d'un repte que consisteix a molestar persones drogodependents. L'assassinat va passar dilluns i quan van enxampar l'agressor, dimecres duia un bisturi a la butxaca. Els mitjans locals apunten que el van enxampar accedint al metro de la ciutat sense pagar abans de vincular-lo al crim. Segons la policia, el menor, Jaden Sánchez, va escollir la víctima de manera aleatòria. La multinacional Majorel, que es dedica a donar serveis d'atenció al client i de moderació de continguts digitals, vol acomiadar 347 treballadors de la plantilla Barcelona i un expedient de regulació ERO que també afectarà la seu a Saragossa, on es preveuen 422 baixes. Destacarem un accident a l'autovia 2. És una avería, ens informa d'un camió a Sant Vicenç dels Sords, sentit Lleida, això sí, obliga a tallar un carril i provoca problemes. Temperatura 13 graus.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: Giver, Judith Nederman, cançó que dedica al seu avi.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Vinga, anuncia't a Ràdio Abrera, t'estem esperant. Tens un aquí, una estoneta per tu, uns segons per anunciar el teu negoci. Demana informació a publicitat@radioabrera.cat. Arriben els nois de la llave. M'hi acierto.

agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya.

0: FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

Arriba el cap de setmana, repassem la previsió del temps. I és que aquesta setmana el temps ha vingut marcat pels ruixats pràcticament cada dia a un lloc o altre del país. I de moment, sembla que avui divendres no farà net i el cap de setmana, sobretot demà dissabte, les pluges seran fins i tot més generals. Avui s'espera un matí de núvols més espessos en punts de la costa i del prelitoral i no es descarta algun ruixat cap a les comarques del sud i la costa de Barcelona. A la tarda, els ruixats afectaran punts de l'interior, del Pirineu i també del Prepirineu. L'ambient fresc de bon matí i al migdia les temperatures seran semblants a les d'aquest dijous entre els 19 i els 23 graus de màxima. El cap de setmana començarà amb l'arribada dels primers ruixats a les comarques del sud. Amb el pas de les hores, les pluges aniran avançant de mar cap a terra i es compraran tot aquest país de Catalunya de sud cap a nord durant el dissabte, entre la tarda i el vespre. Quedarien més concentrats a les comarques de Girona, al Pirineu, al Prepirineu i també a les comarques de Barcelona. Es notarà el vent entre llevant i gregal, sobretot a la costa. Diumenge s'espera un dia més tranquil. El vent girarà a ponent i pujarien les temperatures. Al matí pinten més clarianes i a la tarda s'esperen algun ruixat a ponent i també al Pirineu. Temperatures actuals a Barcelona entre 14 i 16 graus, Tarragona 13, Lleida, Girona, Igualada 10 graus, Berga 9, Planoles 4, Tortosa 12, Tona 7 i a Montblanc tenen 9 graus de temperatura. Abrera 13. Anem a recordar cançons. El tema Háblale de mi, de Camela, és un dels temes més populars i sentimentals de la banda dins del disc Simplemente Amor, editat l'any 1998, amb un estil clàssic de Camela, lletra romàntica, desamor i tecnorumba. Anem a recordar-ho.

0: Demà s'espera pluja. És divendres 8 de maig. Era Laura West i Franklin Dam. Loca. Moltes més cançons, sempre pendents de l'actualitat. Això és Ràdio Abrera. Per mi és un plaer estar aquí amb tu.
1: La més propera. Ràdio Abrera. La teva ràdio.

0: que un niño. Aquesta és la versió tan original que fa la italiana Laura Pausini d'un tema de Janet, el que... ¿Por qué te vas? Edició 2026. Tu no te'n vagis perquè tenim moltes més coses.
1: Uno, dos, tres, cuatro.
2: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: Arriben les veus de Manuel Turizo i Maluma a Pambichao.

Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Digue-li que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Aquí tenim els de Montcada i Reixac, són els nois de la Pegatina, ara amb la Voltereta. La mano.
1: Aquesta primavera, Ràdio Obrera, Fórmula Matí.
0: I amb la veu de Julieta i el seu 100%, arribarem a les 9.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'A2 a Sant Vicenç dels Horts, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A més, una altra avaria, en aquest cas a la C31 a Sitges, obliga també a donar pas alternatiu. A banda de retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona, a la P7 a Barberà del Vallès, a la C32 a Sant Boi de Llobregat i finalment a la B30 a Badia del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards en aquests moments encara els trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable entre Ulldecona i l'Aldea. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha amenaçat la Unió Europea amb aplicar aranzels molt més alts si abans del 4 de juliol no elimina les tarifes als productes nord-americans. Paral·lelament, un tribunal comercial dels Estats Units ha declarat il·legals els aranzels universals del 10% aprovats per Trump al febrer en considerar que l'executiu no podia aplicar-los utilitzant la llei del comerç del 1974. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament, volíem dir, previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no tracarà en un port secundari de Tenerife i no hi haurà, per tant, cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I mentre continua el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de País en 14 centres de Catalunya i després del rebuig també de la comunitat educativa, des de Mossos d'Esquadra denuncien que no han rebut encara més informació al respecte, però han reiterat que la seva funció no substituirà la dels professionals com ara integradors, mestres, educadors o psicòlegs. Ho ha dit avui a la xarxa l'Imma Viudes, que és portaveu del sindicat Sap Fer Pol dels Mossos d'Esquadra.
3: La nostra tasca és purament preventiva. És una tasca que va més en la necessitat de resoldre conflictes, de mediació, de prevenció, quan hi ha situacions que puguin desbordar l'àmbit pedagògic, precisament per evitar que el conflicte vagi a més, i mai substituint la tasca i les funcions que fan altres figures totalment necessàries als centres educatius, com poden ser doncs, integradors socials, educadors, mestres, evidentment, o psicòlegs.
2: Tot plegat se suma a un nou conflicte i és que els sindicats convocants de les vagues d'educació denuncien un presumpte cas d'infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents en un institut de Barcelona. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig al matí l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudi dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una 70 de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde Jesús Navarro, la regidora d'Educació Conxi Sierra i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zuleika Valero, que va donar pas als parlaments de les autoritats. L'alcalde Jesús Navarro va obrir els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i fulls de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació de Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudis dels centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, així com representants dels serveis educatius i de la Inspecció Educativa de la zona. persona. Des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
5: Abrera Informació, promoció de la vila, comerç.
4: Aquest cap de setmana torna l'Abrera Street Food al parc de Can Morral. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig podrem gaudir de food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme per als infants i activitats dissenyades específicament per al seu gaudi. I diumenge també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Maite Novell era regidora de Comerç i Promoció de la Vila.
6: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu.
4: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera, que tindrà lloc diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda al parc de Can Morral, i comprant els comerços associats des del 28 d'abril al diumenge 10 de maig es podrà guanyar una cistella de productes per a la cura personal i bellesa valorada en 100 euros. El sorteig se celebrarà el mateix diumenge a la 1. Amb aquestes propostes, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació, Medi Ambient.
4: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura d'Abrera acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estant amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, els que dipositem al contenidor marró, i s'usa per l'agricultura, horticultura i jardineria, per a la millora de la fertilitat dels sòls i els cultius. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen així en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, les restes de menjar i preparació de menjar, per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estant sobre compost que podreu trobar, com deien, a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera, amb col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Agència de Residus de Catalunya, que ha cedit l'estant. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'han adherit. Se celebra la primera setmana de maig de cada any i en cada edició es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. El d'enguany, recordem, és La sostenibilitat comença amb el compost.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Ja passen 9 minuts de les 9 del matí, seguim compartint aquest divendres, cada setmana que el tenim ja molt a prop. I atenció, perquè s'esperen pluges demà, eh? Aneu seguint també les previsions, les vostres sortides d'oci. Malú, Primer Amor, i la banda Lemot, Golondrinas.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Estem compartint la ràdio de referència al Baix Llobregat Nord a través de la web, app, FM i també altaveus intel·ligents. Mamà duixa, na, na, na.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

Hem arribat ara mateix a 10:15 del matí. Esquerra Republicana de Catalunya i Barcelona en Comú denuncien que l'Ajuntament de Barcelona deixi de franc l'estadi Lluís Companys a l'Església per fer l'acte multitudinari de la visita del Papa. Segons RAC1, els republicans han presentat un escrit demanant el cost de l'esdeveniment i el contingut del conveni que ha signat el govern municipal amb l'arquebisbal. Anem a recordar, va. Ho fem amb Nio García, Dalel, Casper Mágico i aquest Te Boté.

aquest darrer any per una depressió. Parlem de Manu Tenorio, que presenta cançó Como te pido perdón. El 22 de setembre estarà el Culmia Fest de Barcelona i ja tenim que esperar fins al 3 de desembre, que estarà a Santa Margarida de Montbui. Manu Tenorio.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Aprofita l'oportunitat per demanar informació i anunciar-te aquí amb nosaltres a la ràdio que tothom escolta al Baix Llobregat Nord. publicitat@radiobrera.cat. Escriu que ens posarem en contacte. Ara Lola Tuduri ha tornat a echarnos de menos.

0: Doncs era Marília Monzón. Va passar per Operación Triunfo 2018, Pecado de Inocentes.
1: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
0: I elles són Lisa Simpson, aquesta banda que ara estan presentant-me a costumbre. Gaudint del divendres, portes el cap de setmana i, clar, amb energia.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència. Gràcies a tu. Gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Marina Freixas, ballo per oblidar-te.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem oblidat un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també un altre accident, en aquest cas a l'AP7, a Olèrdola, també talla un carril direcció Tarragona. A banda, retencions habituals a la B10 i la B20, direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat, a la C58 a Barcelona i finalment a l'AP7 a Barberà del Vallès. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens que circulen entre Cambrils i Vinaròs per un robatori de cable de coure entre Ulldecona i l'Aldea. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I crida a la calma i missatge de tranquil·litat del govern espanyol davant del desembarcament previst pel diumenge a les Canàries del creuer afectat per un brot d'antivirus. Les autoritats de Protecció Civil i Salut Pública garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. L'Ondius fondejarà, però no atracarà, en un port secundari de Tenerife i no hi haurà cap risc de contagi d'aquest brot que ja ha provocat 3 morts. L'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la de la Covid d'ara fa 6 anys. I Salut ha rebaixat dels 15 als 12 anys el protocol de prevenció de malalties de transmissió sexual. Els pediatres preguntaran als nens i nenes sobre les seves relacions ja en revisió de 6è de primària. El nou pla vol frenar l'increment constant dels contagis que s'han multiplicat per 5 l'última dècada entre els menors de 25 anys. Mercedes Guerrero, vicepresidenta del COIP i llevadora, ha vinculat aquestes dades a un canvi en la concepció de la sexualitat de la societat i ha reivindicat una educació sexual en edats primerenques. Guai dit avui a la xarxa.
3: La societat evoluciona i això no ho podem controlar. El que sí que sabem des de fa moltíssims anys és que l'educació sexual i afectiva és molt més eficaç si s'implementa en edades més primerenques. Als 12 anys ja comencem a arribar tard. L'educació sexual s'hauria de començar quan comença la vida. La sexualitat ens acompanya des del començament de la vida fins quan morim i hauria de ser quelcom natural del que estiguem parlant i que estiguem ja educant des del començament, no? Des de que creix.
2: Les ITS més habituals són la gonorrea, la sífilis i la clamídia. I els Mossos d'Esquadra han defensat la seva actuació després de les crítiques per la presumpta filtració d'agents en assemblees de docents. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de país en 14 centres de Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem 2 entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de La Salut a les Ones s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, i la campanya Inhala Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i la Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Podreu sintonitzar-lo al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat, i posteriorment podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i també a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que realitzem amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
5: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà d'hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Farmàcia Flores.
0: Abrera Informació, animals de companyia.
4: Aquest dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins a les 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorante és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
6: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
4: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
6: I trobaran una jornada molt completa, amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·la, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, FALI, i també sobre educació i comportament cànic. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
4: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
7: Doncs sí, aquí estic, amb tu, passant 9 minuts de les 10. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat en una entrevista a la SER que té plena confiança que es donarà compliment a l'acord amb Esquerra Republicana i que hi haurà pressupostos en aquest període de sessions, que finalitza per ser el juliol. 17 graus de temperatura, esa falda, la cançó de Lopeta i Wimpino, i després conmovedora amb Marianita, precària.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: Tens el correu electrònic a la teva disposició si vols demanar informació per anunciar la teva botiga amb nosaltres, el teu negoci, publicitat@radioabrera.cat. Arriba des de Colòmbia, Nampa Básico. Ojitos Playa.

0: Ai, Mario Osorio, són esas coses. Bona companyia en el matí del divendres, 8 de maig, 18 graus. I des de Ràdio Brera, sempre volem acompanyar-te.
1: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

0: 10 i 30, la OMS confirma que l'auxiliar de vol neerlandesa hospitalitzada a Amsterdam dona negatiu d'antivirus. El nombre de contagis i sospitosos del virus es redueix a 8, 5 d'ells confirmats per l'Agència Sanitària de la ONU. Anem a escoltar, a recordar les veus de Noel AA amb Romeo Santos i el remix del tema Ella quiere beber.
1: Check.

0: 25 anyets, arriba des de Valls, Tarragona, ella és Mariona Escoda. Digue-m'ho tot, digue-m'ho tu, és el títol d'aquesta nova cançó. Ja anem cap a les 11 del matí, en aquest 8 de maig. Jo estic content perquè tenim 19 graus, perquè arriba el cap de setmana i perquè tu i jo compartim un munt de cançons que ara continuen i estem pendents de l'actualitat.
1: Jo trio Ràdio Brera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Brera. Tria-la.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Marlon, Hachiko, la banda estudiant acaba de treure la que es convertirà en la nova banda sonora favorita dels seus fans, el disc Impersensible, un disc que suposa un retrobament amb els seus veritables jo, després d'un merescut descans de la banda. Un projecte carregat d'honestedat.
1: A Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
0: I ara, dues peces, Pastora i Pedro Guerra. Lunes.

0: Ràdio Obrera. Ràdio Obrera.
1: Marquem la diferència.
2: Mala mia, ella és Maria José Yergo i amb ella arribarem al butlletí de les 11 del matí. Les cançons continuen, però també l'actualitat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents dels Mossos de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
3: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen a més avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a posar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet també una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i a més ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la 2 a Cervera, direcció Barcelona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. Un altre accident, en aquest cas a la C15 a Font-rubí i direcció a Igualada, deixa també la calçada completament tallada. I de fet, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Aquest divendres 8 de maig, de 5 a 6 de la tarda, el Casal de la Gent Gran, l'Associació de la Gent Gran d'Abrera, oferirà una nova classe de sardanes gratuïta oberta a tothom. I el Casal de Joves, de 6:15 a 7:15, tindrà lloc l'activitat Digues la teva, dirigida a joves de 12 a 25 anys. En el marc del programa de Famílies Corresponsables i sota el nom de Vincles, aquest mes de maig continuen els tallers dirigits a famílies infants entre 3 i 6 anys del municipi. Aquest divendres, dia 8, a l'escola Josefina Ibáñez tindrà lloc la xerrada Les Rebequeries, com ho portes tu? Divendres, dia 15, la xerrada portarà per títol I les pors, com ho portem? I divendres 22, baralles entre germans i germanes, que difícil. Mentre que de la darrera xerrada tindrà lloc el dimecres 27 de maig a l'escola Francesc Platón i Sertí i porta per títol Acompanyant hàbits. Recordem que totes les sessions hi haurà servei d'acollida gratuït de 4:45 a 5:45 a les escoles a les quals no realitzi el taller, per afavorir el temps de recollida dels fills i filles escolaritzats en altres centres educatius. Hi trobareu els enllaços per fer la inscripció al web abrera.cat.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Aquest cap de setmana se celebra la 8a Abrera Street Food al parc de Can Morral amb propostes per a tothom que repassem a continuació. El primer dia, divendres 8 de maig, la zona de food trucks obrirà de 5 de la tarda a 12 de la nit. De 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A un quart de 7 tindrà lloc l'actuació de Vive i Baila i a partir de les 7 hi haurà les actuacions del Casal de la Gent Gran d'Abrera, de Ball en Línies, Sevillanes i Teatre Musical. A partir de les 8 també s'ha programat un vespreig dels 80s i 90s amb Òscar Santos DJs. Dissabte 9 de maig, la zona de food trucks obre de 12 del migdia a 12 de la nit. De 12 a 2 i de 5 a 9 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils. A 1:15, l'actuació d'Energy Dance. A 1 hi haurà vermut amb Òscar Santos DJ. A 6 de la tarda tindrà lloc l'actuació de les Joventudes Rocieras d'Abrera i a 6:45 l'espectacle infantil Fan Party Doctor Fly. I a 9 del vespre hi haurà bingo musical. Mentre que diumenge 10 de maig, la zona de Fugtrats obre de 12 del migdia a 4 de la tarda. De 12 a 2 hi haurà jocs gegants i atraccions infantils, a 1:15 l'actuació d'Energy Dance i a 1 vermut amb Chris and the Tambourine Man. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera que tindrà lloc aquest diumenge 10 de maig de 10 del matí a 4 de la tarda, també al Parc de Can Morral, amb una gran varietat dels comerços locals d'Abrera, inflables, gluflexia i tallers de manualitats per a la canalla, animació amb els personatges Stitch i Bluey, i a 1 del migdia es celebrarà el sorteig de 2 cistelles de productes per a la cura personal i bellesa valorades en 100 euros entre les persones que hagin comprat els comerços associats des del 28 d'abril fins al diumenge 10 de maig. Trobaré tota la informació al perfil d'Instagram @botiguersiserveisabrera.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Com cada cap de setmana, aquest dissabte 9 de maig té lloc una nova jornada de portes obertes al castell de Voltrera d'Abrera i al balcó de Montserrat al barri de Can Vilalba, que es podran visitar des de 11 del matí fins 6 de la tarda. I també podeu participar al repte dels 7 balcons de Montserrat del Consorci de Turisme del Baix Llobregat. Aquest dissabte, dia 9, de 10 a 1, a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera es pot visitar l'exposició temporal d'alumnat de segon i quart d'ESO de l'Institut Voltrera d'Abrera. El color ens parla, més una mirada a Abrera. La mostra romandrà oberta fins al dissabte 6 de juny inclòs, tots els dissabtes de 10 a 1. També aquest dissabte, de 10 del matí a 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, organitzada per l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, que reunirà a prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris, participar en activitats familiars i assistir a diverses xerrades. A 12 del migdia, a la Biblioteca Josep Roca i Bros, aquest dissabte té lloc una nova presentació del llibre Abrera al Descobert amb les autores Vanessa Coca i Verónica Gallardo amb un taller familiar. Per assistir-hi cal inscripció a biblio@abrera.cat. De 6 de la tarda a 9 del vespre se celebra el ball de la gent gran de l'Associació Veïnal de Can Vilalba al Casal Social del Barri, que també comptarà amb bingo. I de 7:15 a 9, Crear, Compartir, Organitza un vespreig i Moda amb Aura a la Sala Encuentro.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: Durant el cap de setmana realitza l'activitat de patis oberts al pati de l'Escola Ernest Lluch, que obre els dissabtes de 4 a 8 de la tarda i els diumenges de 10 a 2 al matí amb personal esportiu de suport. Recordem que en cas de pluja intensa les instal·lacions romandran tancades. Diumenge 10 de maig, des de 1 del migdia fins a 7 de la tarda, l'Associació Veïnal del Rabató organitza una rosada i bingo al carrer del Rabató. I com cada cap de setmana, aquest diumenge l'Associació de la Gent Gran d'Abrera celebra el seu ball setmanal, que té lloc de 6 de la tarda a 9 del vespre al Casal de la Gent Gran. L'activitat és oberta a tothom i té un preu de 4 euros. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Les 11 i 9 minuts, els creueristes estan en alerta per aquest antivirus. Més de 5.000 persones fan escala per ser avui en creuers a la ciutat de Barcelona. Més de 300 creueristes des del gener han arribat a la ciutat comtal. Ara escoltem a Nino Vargas, Contigo me quedo, i després María Artés, Cómo le explico.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balayage que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679-1602-16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.
3: Sempre content d'estar aquí amb tu, ara amb Omar Montes, Lucho RK, Paco Brinque. Vinga, va, que arriba el cap de setmana.

Dos quarts de 12 han indemnitzat amb 1.000 euros un turista alemany que no, no aconseguia mai trobar una gàndula, és a dir, un seient, una hamaca, això, una hamaca lliure en un hotel de Grècia on passava les vacances. L'home assegurava que llevava molt d'hora per poder tenir alguna d'aquestes hamaques, aquestes gàndules, però que totes estaven reservades i els seus fills s'havien d'estirar el semen. Doncs bé, indemnitzat amb 1.000 euros. Anem a recordar amb Fate i Rema amb aquest bubalú. És tan xula aquesta cançó.

t'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Aquí tenim aquella gran artista que tant ens agrada, que sí, que és una veu espectacular, aquesta dona, Pastora Soler, mi salvavidas.

0: Max Navarro, ara amb aquest inigualable.
1: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.
0: I amb la veu de Melendi, amb aquesta fecha de caducitat, arribarem al punt de les 12, que serà el moment dels serveis informatius.
2: Tu mirada de hielo me derrite en segundos al ver que hay un futuro, pero no será juntos.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. I Junts i els comuns demanaran responsabilitats polítiques si no els convencen les explicacions del govern respecte a la presumpta infiltració de dues agents de Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea de 200. Andrés García Berrio és diputat dels comuns.
3: Ha de ser implacable davant la presència d'agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i que fins i tot pot estar planificant quina és la seva estratègia de negociació amb el propi govern. Considerem que si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem, diguem, un problema perquè no estan podent garantir que el dret de reunió i associació es pot exercir de manera plena en aquest país.
2: Els sindicats convocants de la vaga d'educació reuneixen avui amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i la CUP al Parlament amb aquesta qüestió sobre la taula i la petició de reobertura de les negociacions. Tot plegat mentre continua també el degoteig de centres que s'oposen al pla pilot d'incorporar Mossos d'Esquadra de Paisà en 14 centres de Catalunya. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar tres ovelles a Odèn. I Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturada des del mes d'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi de les guàrdies de 24 hores. I en mobilitat, situació normalitzada a la majoria de vies catalanes, només un accident a la C15 a Font-rubí, direcció Igualada, deixa ara un carril tallat per la retirada del vehicle accidentat. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig al matí l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudi dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde Jesús Navarro, la regidora d'Educació Conxi Sierra i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zuleika Valero, que va donar pas als parlaments de les autoritats. L'alcalde Jesús Navarro va obrir els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i fulls de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació de Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudis dels centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, així com representants dels serveis educatius i de la Inspecció Educativa de la zona. Barcelona. Des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
1: Abrera Informació. Promoció de la vila. Comerç.
4: Aquest cap de setmana torna a l'Abrera Street Food al parc de Can Morral. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig podrem gaudir de food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme per als infants i activitats dissenyades específicament per al seu gaudi. I diumenge també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botigues i Serveis d'Abrera. Maite Novell era regidora de Comerç i Promoció de la Vila.
5: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu.
4: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera, que tindrà lloc diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda al parc de Can Morral, i comprant els comerços associats des del 28 d'abril al diumenge 10 de maig es podrà guanyar una cistella de productes per a la cura personal i bellesa valorada en 100 euros. El sorteig se celebrarà el mateix diumenge a la 1. Amb aquestes propostes, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
0: Abrera Informació. Medi Ambient.
4: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura d'Abrera acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estant amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, els que dipositem al contenidor marró, i s'usa per l'agricultura, horticultura i jardineria, per a la millora de la fertilitat dels sòls i els cultius. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen així en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, les restes de menjar i preparació de menjar, per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estant sobre compost que podreu trobar, com deien, a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera, amb col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roca i Bros i l'Agència de Residus de Catalunya, que ha cedit l'estant. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'han adherit. Se celebra la primera setmana de maig de cada any i en cada edició es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. El d'enguany, recordem, és La sostenibilitat comença amb el compost.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
1: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
6: 12 i 9 minuts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest divendres que no tenia coneixement de la presumpta infiltració de dues Mosses d'Esquadra de paisà en una assemblea educativa a Barcelona dimecres passat, com han denunciat diversos sindicats. En una entrevista a la cadena SER, Illa ha expressat confiança i molt respecte a la feina dels Mossos. També aquest divendres, Esquerra i la CUP, atenció, han demanat el cessament del director de la policia, Josep Lluís Trapero. El portaveu dels Republicans ha dit que el considera responsable polític d'aquestes actuacions. 22 graus de temperatura. Ara escoltarem a Pipiolas, Feria Cañete i després Pot Joli. Sintonia. Sintonia.

0: far.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotecista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
6: Només cal escriure un correu electrònic a la següent adreça publicitat@radioabrera.cat i demana informació i t'anuncies amb nosaltres. Arriba ella, Melody, alarma.

0: És la veu de Pol, per si un dia tornes. Tu sempre, torna a Ràdio Abrera.
1: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
0: Serà un dels plats forts de la Festa Major d'Abrera 2026, diumenge 28 de juny, gran concert de Miqui Núñez. Escoltem un altre cop.

Dos quarts d'una, per cert, preocupació per la mítica cantant britànica Bonnie Tyler, que està en coma induït després d'una operació d'urgència a Portugal. Va fer de... va...

va ingressar d'urgència a l'Hospital de la Ciutat de Faro per problemes intestinals. Aquesta és l'última hora. Bonnie Tyler en coma induït després d'una operació d'urgència a Portugal. Creix la preocupació per l'estat de salut de la cantant britànica de 74 anys. Anem a recordar Anna Mena, Becky G de La Ghetto. Ja és hora de l'any 2018.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Arriba Ràdio Macandé. Soy libre, com tu i jo. Cap a la una anem, eh? És divendres 8 de maig del 2026.

0: Ràdio Obrera, on i com vulguis. FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. L'aeroport de Sabadell és l'escenari avui i demà d'una nova campanya de vols parabòlics a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya per testar dos projectes internacionals de recerca. Per saber-ne més detalls, connectem ara amb el nostre company Pere Gallifa de Ràdio Sabadell. Bon dia.
3: Hola, bon dia. L'objectiu és experimentar amb la microgravetat i extreure conclusions sobre com afecta la salut i el cervell en llargues exposicions de cara a futures expedicions que es poden fer a la Lluna o a Mart. En total es faran 6 vols acrobàtics amb un avió Pitts de l'Aeroclub de Sabadell, durant els quals es practicaran unes 15 paràboles de vol. Cada paràbola permetrà experimentar dins de la cabina de l'avió entre 8 i 10 segons de microgravetat. Més enllà, però, d'aquest vessant científic, la campanya també té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM i la perspectiva de gènere en el sector aeroespacial, ja que totes les participants són dones científiques del projecte Hipàtia.
2: Gràcies, Pere. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I en mobilitat, hores d'ara, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi i no hi ha ferits. A banda, avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta precisament a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hi hagi tornat la normalitat i el servei afectat continua estant afectat, volíem dir, per retards i trams de velocitat reduïda. I els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'han declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activaria l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per aquest diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatge amb la població. Per la seva banda, l'OMS també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia i ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsona i un altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària i Ràdio Abrera, impulsem un nou espai radiofònic mensual, La Salut a les Ones, un projecte d'educació per a la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa emetrem 2 entrevistes de diferents temes d'interès per a la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per a la salut al municipi, entre d'altres. El primer programa de La Salut a les Ones s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac, que és el 31 de maig, i la campanya Inhala Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, Montse Bové, i la Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang del Banc de Sang i Teixits. Podreu sintonitzar-lo al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat, i posteriorment podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i també a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament, recordem, es continua impulsant el cicle de xerrades de salut comunitària, unes trobades obertes a la ciutadania, que realitzem amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants pel benestar físic i emocional relacionats amb la salut. Sentim José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
6: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
5: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc a les 6 de la tarda a la Casa de Cultura d'Abrera. Les properes xerrades són aquestes que us detallem a continuació. Dimecres 27 de maig porta per títol Què cal saber de la hipercolesterolèmia, a càrrec del Servei de Salut Pública de l'Ajuntament i la Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny es parlarà de hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec del Servei de Salut Pública i la Farmàcia Flores.
4: Abrera Informació, animals de companyia.
5: Aquest dissabte 9 de maig, des de les 10 del matí fins les 6 de la tarda, el Montserrat Centre Abrera acollirà la primera Fira de Benestar Animal d'Abrera, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APATBA, l'Associació Protectora d'Animals dels Barris d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament. Roger Mingorantes és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
0: APATBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles, perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
5: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció animal que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mingorance.
0: I trobaran una jornada molt completa, amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
5: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Vius enganxat al teu mòbil? Enganxa't a Ràdio Abrera. Descarrega't la nostra app i escolta'ns en directe.
7: Si t'has perdut algun programa, no et preocupis. Allà els tens tots.
4: Descarrega't la nostra aplicació.
7: Disponible per Android i iOS.
4: Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Abrera.

Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els 14 espanyols que viatgen a bord del vaixell on s'ha declarat un brot d'antivirus hauran de signar un document amb el consentiment i l'acceptació voluntària per fer una quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. En cas de no ser així, s'activarà l'imperatiu jurídic en el que treballa el Ministeri de Sanitat i que faria que una ordre del Ministeri avalada judicialment tingués efecte perquè estiguessin obligats a portar-la a terme. Amb tot, el govern espanyol ha fet una crida a la calma davant del desembarcament previst per diumenge a les Canàries del creuer afectat i garanteixen que no hi haurà cap contacte del passatger amb la població. Per la seva banda, l'Organització Mundial de la Salut també ha deixat clar que no som davant de cap risc de pandèmia com la del Covid d'ara fa 6 anys. I ha confirmat el test negatiu de l'hostessa que està hospitalitzada a Amsterdam després d'estar en contacte amb una de les víctimes mortals del virus. En mobilitat, el descarrilament d'un tren de mercaderies ha obligat a interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat Autònoma de Barcelona i Martorell. Segons ha informat Adif, s'han sortit de la via la locomotora i el primer vagó del comboi. Tanmateix, Protecció Civil ha indicat que no hi ha ferits a causa de l'incident. I avui és l'últim dia que es pot viatjar de manera gratuïta a Rodalies. A partir de demà s'haurà de tornar a pagar després de 3 mesos per les afectacions i revisions derivades de l'accident de Gelida del gener passat. Les plataformes d'usuaris neguen que hagi tornat la normalitat al servei afectat per retards i trams de velocitat reduïda. I Metges de Catalunya ha convocat una nova vaga de facultatius del sistema públic i concertat el 20 de maig, que serà la 11a jornada d'aturades des de l'octubre. El sindicat reclama millores laborals, més plantilla i la fi a les guàrdies de 24 hores. També ha impulsat la campanya Ni un minut més perquè els metges deixin de fer hores extres i cobertures voluntàries per denunciar la sobrecàrrega del sistema sanitari. I avui es posarà en marxa el procés per adquirir les invitacions per assistir a la pregària concert que el Papa farà a l'estadi Lluís Companys el 10 de juny. Serà l'acte més multitudinari d'una visita en què també es preveu que faci un recorregut amb un cotxe descobert pel centre de Barcelona des de la catedral fins a la Sagrada Família. A través de la pàgina web Alça la Mirada, que és el lema, només es podran adquirir menys de 20.000 entrades. I els ramaders del sud del Solsonès estan preocupats per 3 possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. 2 han estat a la Molsosa i una altra a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs al Solsonès des de l'any 2019, quan un d'aquests animals va matar 3 ovelles a Odèn. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, l'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig al matí l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudi dels centres educatius del territori. L'acte, que s'ha celebrat al Centre Polivalent, ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. I avui a l'entrevista del dia us oferim totes les valoracions. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de la Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde Jesús Narro, la regidora d'Educació Conxi Sierra i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zulei Caballero, que va donar pas als parlaments de les autoritats. L'alcalde Jesús Narro va obrir els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i fulls de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació de Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Les valoracions de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord han estat molt positives. Sentim en primer lloc l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat.
4: Estem molt orgullosos que Abrera acollim aquesta trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, en la qual oferim al nostre centre polivalent per tal de fer una trobada de formació, una trobada de compartir experiències i on s'ha parlat del cas d'Abrera un poble que col·labora, un ajuntament que treballa conjuntament amb els centres per oferir els serveis municipals a tot l'alumnat. Generar aquesta coalició, generar aquesta convivència entre l'alumnat i els equipaments, és a dir, entre la ciutadania, fa que el vincle entre l'ajuntament i centres educatius fa que millorar, disposar de millors i més material pedagògic per als nostres alumnes. Per tant, aquesta coalició i aquesta aliança només fa que valorar, només fa que créixer les expectatives dels nostres alumnat al nostre municipi, i completament agraïts als centres educatius per la seva col·laboració constant durant tot l'any.
5: És la primera trobada, jo crec que és una experiència nova que és interessant que es faci a la zona nord. És un treball que s'ha desenvolupat amb els caps d'estudi, directors d'aquests municipis, amb el suport, amb l'organització del Centre de Recursos Pedagògics i de la inspecció, i és una trobada que vol fer i posar en valor aquest treball conjunt, poder mostrar al final les bones pràctiques dels diferents centres, i per tant jo crec que és un model que és molt interessant i que esperem poder repetir en els altres municipis de la zona nord del Baix Llobregat.
3: A continuació sentim Conxi Sierra, regidora d'Educació, i Arantxa Galofré, regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
6: Ha estat un orgull poder trobar-nos aquí en aquesta primera trobada pedagògica i de recursos del Baix Llobregat Nord. La veritat que es fa una tasca molt important a nivell educatiu en els centres per part dels caps d'estudi, i poder lligar tota aquesta jornada a la formació que es fa als centres i amb els professionals és superimportant, perquè al final són la clau per poder apropar tots els recursos tant educatius com culturals com pedagògics als centres, i així arrelar el territori, ja que disposem d'aquests i no cal anar molt lluny perquè el nostre alumnat pugui aprendre i pugui fer-se de tots aquests materials i recursos, com he ben dit, de la zona. Moltes gràcies, perquè la veritat hi ha molts bons professionals en tots els nostres centres educatius de zona. És molt important poder fer sinergies i poder trobar-nos en espais com aquests, i esperem que no sigui, que com ha dit la nostra organitzadora, no sigui el primer municipi on ho fem, sinó que anem cap a un futur i que poder trobar-nos en més altres municipis.
7: Hem vingut des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica en aquesta primera trobada de centres de direccions de les escoles, perquè volíem explicar una mica tot el treball que fem, no?, des d'aquesta regidoria conjuntament amb els centres educatius que tenim aquí a Abrera. Hem explicat una mica les visites guiades que fem, els recursos que poden trobar ells a través de la nostra pàgina web, o bé recursos com tenim de Ràdio Abrera, o bé vídeos que hem anat creant, no?, a través dels projectes i recerques que fem, impulsem des de l'Ajuntament. Una mica hem explicat això, i perquè vegin, pues, tinguin exemples i puguin veure mostres de com explicar el patrimoni d'una altra manera, perquè els nens i nenes ho visquin, no?, com una experiència diferent fora de l'aula, i puguin aprendre d'una altra manera. Que altres centres també podran tenir disponibles, ja, com he dit abans, a través de la pàgina web o dels podcasts que pengem de Ràdio Abrera, i després aquestes visites guiades també podem comptar amb elles perquè poden venir a preguntar-nos i a veure com fem aquesta col·laboració conjunta. Altres temes també que hem parlat és potser també els plafons informatius que tenim a tot el municipi, que si venen aquí i a fer una visita, a una passejada, doncs també poden disposar d'aquesta informació, i nosaltres també en qualsevol moment li podem facilitar informació referent a l'element que volen estudiar per poder fer aquesta passejada.
3: I sentim també Zuleika Valero, directora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat Nord.
8: Aquesta és la primera trobada d'equips directius al Baix Llobregat Nord. En aquest moment estem en un moment de nou full de ruta del Centre de Recursos. Apleguem 8 municipis, i la idea era presentar aquest full de ruta per acostar-nos als centres perquè coneguin aquesta nova manera de treballar del CRP, i sobretot per establir una via de contacte en la que nosaltres puguem proporcionar als centres tot allò que ells necessiten. No el que nosaltres pensem que necessiten, sinó el que realment els centres educatius necessiten d'un centre de recursos. L'objectiu de la trobada era aquest, i vam escollir Abrera perquè Abrera és un municipi que sabem que ens acull sempre que demanem alguna cosa molt bé, i ens feia molta il·lusió conèixer també totes aquestes propostes pedagògiques i culturals que Abrera pot oferir als nostres centres educatius per fer visites, tant sigui amb alumnat com amb professionals. i estem molt contents, molt agraïts, perquè per nosaltres muntar tota aquesta infraestructura com a Departament d'Educació i Formació Professional, doncs no és fàcil, i que hi hagi un ajuntament que ens ho faciliti, doncs la veritat estem molt satisfets, molt contents, i esperem que aquesta primera trobada no sigui l'única, sinó la intenció és recórrer tot el territori, el Baix Nord, cada any, i anar creixent en aquestes trobades, que també aquest any han implicat caps d'estudis per la proposta pedagògica, i potser l'any vinent s'incorporen també els directors dels centres.
3: Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudis dels centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sarrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera reafirma el compromís amb l'educació, apostant per un model de qualitat, inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
9: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
10: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca Cans al 672 94 47 50.
5: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
6: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
5: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.
7: Puro Chanela, clica, papo.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Envia'ns els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. Radiorea.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Radio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat confirma que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet la prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també viatjava, per cert, un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració dels Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent, així com la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació. Així de contundents han estat els diputats d'Esquerra i la CUP, Jordi Albert i Xavier Pellicer.
2: És evident que s'han de prendre decisions. I avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
3: El director de la policia ha de dimitir de forma immediata i ho ha de fer perquè fa allò que vol, com vol i quan vol. I ho ha demostrat en reiterades ocasions. Es nega a cap tipus de control democràtic i va absolutament per lliure passant totes les línies vermelles.
1: Els sindicats convocants a les vagues educatives hi afegeixen i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades filtracions i infiltracions de Mossos en aquesta assemblea de treballadors que, si es confirmen, han considerat que s'han de produir cessaments i assumpcions de responsabilitats. Per cert, que els Mossos d'Esquadra en un comunicat han recordat que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i també social. Més qüestions. Girona es prepara per la 71a edició de Temps de Flors que arrenca aquest dissabte i homenatjarà Antoni Gaudí i Pau Casals en els seus espais més emblemàtics. La mostra floral s'estendrà de demà 9 fins al 17 de maig amb 141 projectes repartits en 113 espais de la ciutat. Una de les principals novetats d'enguany és que per primera vegada els quatre ponts del barri Vell acolliran muntatges de forma simultània. I pendents també del Barça a Madrid, el clàssic que podria suposar el Barça ser campió de Lliga. Els blaugrana reben diumenge els blancs que arriben a la cita després de la picabaralla entre dos jugadors que seran, recordem-ho, sancionats.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera, impulsem el nou espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa s'emetran dues entrevistes de diferents temes d'interès per la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per la salut del municipi, etc. El primer programa de la salut a les zones s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Ina la Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, amb Montse Bové, infermera del CAP d'Abrera, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang de el Banc de Sang i Teixits. Podeu sintonitzar-lo al 107.9 de la FM i a www.radioabrera.cat, i també podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant el nou cicle de xerrades de salut comunitària. Aquestes trobades obertes a la ciutadania es realitzen amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexió i participació participació ciutadana al voltant de temes rellevants per al benestar físic i emocional relacionat amb la salut. Escoltem José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
5: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
4: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc de 18 a 19 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer de Federico García Lorca 17. Les properes xerrades són les següents. Dimecres 27 de maig de 2026, què cal saber de la hipercolesterolèmia a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny de 2026, hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Flores.
0: Abrera Informació, animals de companyia.
4: Aquest dissabte 9 de maig, de 10 a 18, al Montserrat Centre Abrera acollirà la Fira de Benestar Animal, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APAPDA, Associació Protectora d'Animals de Barrios d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament d'Abrera. Roger Mingorans és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
6: El PAPDA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera propera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant a municipis propers per portar xerrades a escoles perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
4: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció d'animals que instal·laran estants informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mignorans.
6: I trobaran una jornada molt completa, amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
4: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
9: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
8: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
9: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
10: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt de cor. Aquest lloc es diu Ortega Sant Crotxet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crotxet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrotxet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app. Disponible per Android i iOS.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: noche.
1: Ràdio Abrera, 107.9. Els èxits.
2: Me calento pel mòbil, ara deixo que soni. Amb el cos a terra com un robatori.
3: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona a Alacant que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona ha referit símptomes, en concret tos, i estava asseguda dues fileres per darrere de la persona infectada. De moment li han fet una prova i s'està pendent del resultat. Un vol on també hi viatjava un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
5: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
4: I els sindicats convocants a les vagues educatives reclamen la dimissió del director de la policia, Lluís Trapero, i demanen al president Salvador Illa que els convoqui per negociar abans de dimarts, dia d'aturada a tot Catalunya. Demanen explicacions al govern per les suposades infiltracions de Mossos en una assemblea de treballadors i, si es confirmen, consideren que s'han de produir cessaments. Escoltem el portaveu d'USTEC, Andreu Mumbrú.
6: Que els conflictes no es resolen amagant-se, que els conflictes no es resolen intentant dividir les forces sindicals, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, amb infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores. I, per tant, fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país, a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguim a negociar.
4: I els metges tornant a la vaga el dia 20 de maig i serà la 11a jornada de mobilització des de l'octubre. El sindicat recorda en un comunicat que les reivindicacions són les mateixes del primer dia, qui per a la jornada laboral, posar fi a les guàrdies de 24 hores i millores laborals i estructurals. I a les 7 de la tarda s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web alçalamirada.cat des d'aquesta tarda i fins al dia 17 de maig. I des d'avui i fins diumenge a Terrassa es vesteix del 1900 i es que arrenca la 23a edició de la Fira Modernista. Enguany la programació està dedicada a Alexandre de Riquer, figura clau del modernisme català, amb estrets vincles amb aquesta ciutat. Hi ha més de 330 activitats.
3: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
7: Bona tarda. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudis dels centres educatius del territori. L'acte que s'ha celebrat al centre polivalent ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Jesús Nar, la regidora d'Educació, Conxi Serra, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zulei Caballero, que ha donat pas als parlaments de les autoritats. El nostre alcalde, Jesús Navarro, ha obert els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i el full de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudi de centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís ferm amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
3: Abrera Informació, promoció de la vila, comerç.
7: Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral del divendres 8 al diumenge 10 de maig, amb food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics. Els més petits i petites també tindran un paper protagonista, amb activitats infantils dissenyades específicament per al seu gaudi. Diumenge 10 de maig també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, en horari de 10 del matí a 4 de la tarda. Maite Novell és la regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
0: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu. Ens veiem!
7: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al Parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics.
3: Abrera Informació, Medi Ambient.
7: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estand amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, contenidor marró, i s'usa per agricultura, horticultura i jardineria per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. Així, si entre totes i tots reciclem l'orgànica, obtenim compost per fer nous aliments. Si no reciclem l'orgànica, fem una muntanya de residus. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, restes de menjar i preparació de menjar per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estand sobre compost que podeu trobar a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roquebros i l'Agència de Residus de Catalunya que ha cedit l'estand. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'hi van adherint. Se celebra la primera setmana de maig de cada any. En cada edició de l'ICAU es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Descobreix el d'enguany i participa-hi.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40, el programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat encontraréis todo lo necesario para mantenimiento de piscinas, gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos y productos químicos con calidad profesional. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca ens al 672 94 47 50.
5: Fórmula 40 a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura, una dona de 32 anys resident a Alacant, que va viatjar al mateix avió que va utilitzar una de les persones mortes al creuer Ondius. És la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret d'un hospital alacantí. Segons la Conselleria Valenciana de Sanitat, aquesta dona se la traslladarà com a mesura preventiva i seguint el protocol que ha aprovat aquest divendres el Ministeri de Sanitat a una habitació d'un hospital a la província d'Alacant dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment, li han fet una prova i està pendent el resultat en unes 24 o 48 hores. Al vol on hi viatjava, també hi havia un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no ha estat localitzat. Esquerra, els Comuns i la CUP reclamen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, arran de la presumpta infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de Barcelona. Junts per Catalunya també exigeix explicacions immediates al govern davant d'aquesta possible filtració. Escoltem la diputada Judit Toronjo.
3: Espiar una assemblea sindical de docents és incompatible amb el marc, amb la noció de democràcia i de llibertat sindical. Per tant, ataca la democràcia, ataca en aquest dret de poder-se reunir amb llibertat. Des de Junts constatem, per tant, que el govern està absolutament superat.
2: I Brussel·les avisa les aerolínies que cal compensar els passatgers si cancel·len un vol per l'elevat preu dels carburants. La Comissió Europea assegura que no es pot afegir un recàrrec per combustible una vegada comprat un bitllet d'avió i ha publicat una sèrie de directrius que confirma que l'augment del preu del querosè, el combustible utilitzat en el món de l'aviació, no eximeix de compensar els viatgers quan hi ha una cancel·lació de vol. I una enquesta de l'Associació de Comerciants Olot senyala la manca d'aparcament al centre de la ciutat com la principal preocupació dels veïns. Per altra banda, el 70% dels clients enquestats valoren el tracte, la proximitat i la confiança a l'hora de comprar en el comerç local. A més, el 40% encara valora anar de compres com una activitat d'oci, donant-li, per tant, un valor afegit. I de la terra al cel i gairebé a l'espai, l'aeroport de Sabadell acull entre avui i demà 6 vols parabòlics amb avioneta per experimentar la microgravetat. En el marc de 2 projectes internacionals de recerca a càrrec de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat de Londres, on hi participen 6 científiques, recordem-ho, del projecte Hipàtia.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
5: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha obert 2 processos de selecció. El primer per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs. I el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat podeu consultar les bases de la convocatòria amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a la Unitat Operativa de Sostenibilitat Ambiental i les específiques al Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
4: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
5: La colla de diables Bram de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva el dissabte 16 de maig amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i 2 correfocs infantil i adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de diable i s'animi a formar-ne en part, tal com ha explicat en declaracions a Radio Brera, que era el Saez, membre de l'entitat.
6: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant els correfocs,
0: al vespre i a la nit el correfoc infantil, que amb les 10 i el correfoc adult a 2:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podreu acostar-vos per provar de ser diables, us podreu informar de tot el que necessiteu de la colla, si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any, perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major. I si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
5: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on els i les assistents podran fer proves per descobrir com és ser diable. Durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits i petites també siguin protagonistes de la festa. El recorregut passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 10:45 de la nit amb el tradicional correfoc adult que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. La colla, nascuda l'any 1981 i vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular, ha evolucionat des de figures com el drac Climentet fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional. Amb aquesta jornada especial, Bram de Foc vol celebrar 45 anys mantenint viva la tradició del foc i convida tota la població a formar part d'una festa que promet ser memorable.
4: Abrera Informació. Joventut.
5: Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament s'han habilitat aules d'estudi a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera des d'aquest dilluns 4 de maig i fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents: dilluns, dimecres i divendres de 9 a 14:30 a l'Espai Artístic, de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca, dimarts i dijous de 10 a 13:30 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 també a la Biblioteca, dissabtes de 10 a 14 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca. Per fer-ne ús de les aules d'estudis cal fer reserva prèvia trucant a la Biblioteca Josep Roca i Bros al telèfon 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a bealta.abrera.jrbalta@diva.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Hi ha llocs on el temps sembla anar més lent, on cada puntada es fa amb cura. I amb molt d'acord. Aquest lloc es diu Ortega San Crochet. I és més a prop del que t'imagines. Artesania en crochet 100% feta a mà. Peces úniques creades per emocionar. I també cursos continus i tallers temàtics per gaudir creant i compartint en un espai tranquil i acollidor. T'esperem a Abrera, la plaça Pau Casals, local 6. I sempre que vulguis a www.ortegasancrochet.com. Busques un moment per a tu? Una pausa per cuidar-te? A Alícia Estètica, amb 20 anys d'experiència, sabem escoltar i cuidar les necessitats de cada client i clienta. Descobreix els nostres serveis. Ungles, massatges relaxants, depilació làser d'última tecnologia i tractaments facials únics que et deixaran la pell radiant i plena de llum. Vine a viure un espai de calma, bellesa i benestar. Ens trobaràs a Abrera, al carrer dels Rosers, número 60, Baixos, local 2. Reserva la teva cita al 679 16 02 16. Alícia Estètica. Cuida't, relaxa't i senta com a casa.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Aquesta primavera torna a estrenar la teva llar amb Bricocentro Abrera.
1: Cuines i equipaments, banys i fontaneria, decoració i una gran varietat de mobiliari exterior per la teva terrassa o jardí.
0: Preus especials per clients amb la targeta Bricocentro i finançament sense interessos. Demana-la gratis, a més d'assessorament personalitzat del nostre equip de professionals.
1: I pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es i triar entre rebre-la a casa teva o recollir-la a la nostra botiga.
0: Bricocentro Abrera, carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera. Telèfon 93 770 4930. Bricocentro, colaje y
2: decoración. A Abrera, la bellesa té nom propi. Perruqueria Gaudí. Fa 20 anys et cuidem amb estil, experiència i passió. Som especialistes en color, talls i pentinats per a dones, homes i infants, amb un tracte proper i professional. Ens trobaràs al carrer d'Antoni Gaudí, 57 d'Abrera. Truca i demana cita al 93 770 1590. Perruqueria Gaudí. 20 anys creant estil a Abrera.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Ràdio Abrera. Escolta'ns al 107.9 de la FM i online a radiobrera.cat i a la nostra aplicació per mòbils i tauletes.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El descarrilament d'un tren avui i un tren de mercaderies ha fet interrompre la circulació de la línia R8 de Rodalies entre Cerdanyola, Universitat i Martorell. De moment no se sap quan està previst que es restableixi la circulació. Allà hi ha la nostra companya de Ràdio Rubí, Belén Tierno. Bona tarda.
2: Molt bona tarda. Justament ara veiem que comença a moure's el tren. És un tren, com deies, de mercaderies. El que es veu des de l'estació és un primer tros del tren fins on hauria descarrilat, a sota el pont de l'autopista, i a l'altra banda, justament, hi ha una locomotora que sembla que podria ser la que ajudaria a treure aquest tren d'aquí. Si heu sentit de fons, se sentia com feien algunes maniobres. De fet, el que s'està fent en les últimes hores és fer maniobres, i entenem que per assegurar que poden treure el tren en seguretat. També hi ha diversos testimonis dels fets que ens expliquen que ha estat un incident molt, molt petit a l'inici del tren, sense gaires conseqüències. Això és el que us podem explicar en aquests moments, que segueixen les maniobres i que de tant en tant veiem com aquest tren es mou per veure si definitivament el treuen d'aquesta via 2 de Rubí.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies, Belén. Doncs ja sabem aquesta última hora, estem pendents a veure quan es restableix aquesta circulació. I l'Audiència Nacional rebutja paralitzar l'arribada a les Canàries de l'Òndius després que l'organització Justitia Europea sol·licités frenar-lo. El tribunal assenyala que no s'ha justificat adoptar aquesta mesura cautelaríssima d'aquest vaixell amb antivirus, ja que està dirigida a la col·laboració internacional en resposta a una emergència sanitària. Precisament, recordem-ho, que migdia hem sabut que una dona de 32 anys, resident a Alacant, que va viatjar en el mateix avió que va utilitzar una dona d'aquest creuer, que després va morir, és la primera ingressada per sospites d'antivirus a Espanya, en concret en un hospital alacantí. Se li ha fet una prova i s'espera que en 24 o 48 hores se sàpiga si realment aquest cas sospitós és afirmatiu. Més temes. Núria Parlon ha reiterat la seva confiança i la del govern en el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, després de les peticions de cessament de l'oposició per una presumpta infiltració de dues agents en una assemblea de professors. La consellera d'Interior ho ha indicat a la xarxa social X, on també ha volgut reconèixer la tasca dels Mossos d'Esquadra enfront dels qui pretenen posar en dubte, ha dit, la professionalitat del cos. És tot el moment. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
3: Bona tarda. Des del Servei de Salut de l'Ajuntament d'Abrera, l'equip d'atenció primària EAP d'Abrera i Ràdio Abrera, impulsem el nou espai radiofònic mensual La Salut a les Ones, un projecte d'educació per la salut amb l'objectiu de sensibilitzar i empoderar la població per adoptar hàbits saludables per preveure la malaltia i promocionar la salut. Cada segon dissabte de mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, comptarem amb la participació de diferents agents comunitaris de salut i la ciutadania, i a cada programa s'emetran dues entrevistes de diferents temes d'interès per la salut relacionats amb dies internacionals, campanyes de salut, activitats per la salut del municipi, etc. El primer programa de la salut a la zona s'emet aquest dissabte 9 de maig a partir de les 12 del migdia, després dels butlletins en xarxa, i parlarem sobre el Dia Mundial Sense Tabac i la campanya Inhala Vida i la donació de sang amb el lema Donar sang és donar vida, amb la infermera del CAP d'Abrera, amb Montse Bové, infermera del CAP d'Abrera, i Marta Hernández, tècnica de promoció de l'àrea de la donació de sang de el Banc de Sang i Teixits. Podeu sintonitzar-lo al 107.9 de la FM i a www.radioabrera.cat, i també podreu recuperar els podcasts a la nostra programació a la carta i a l'espai de salut pública del web municipal abrera.cat. D'altra banda, des de la Regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament d'Abrera es continuen impulsant el nou cicle de xerrades de salut comunitària. Aquestes trobades obertes a la ciutadania es realitzen amb una periodicitat mensual amb l'objectiu de generar espais d'informació, reflexionar reflexió i participació ciutadana al voltant de temes rellevants per al benestar físic i emocional relacionat amb la salut. Escoltem José Antonio Zafra, regidor de Salut Pública.
4: Aquestes xerrades de salut comunitària són una eina clau per apropar la salut a la ciutadania i oferir informació clara, útil i accessible per al dia a dia. Aquestes iniciatives permeten que totes aquelles persones estiguin millor i entenguin millor com funciona el sistema sanitari, facin un ús més adequat dels serveis de salut i també incorporin hàbits saludables. Alhora, aquestes xerrades també contribueixen a generar espais de confiança i proximitat entre la ciutadania i els professionals sanitaris, facilitant la resolució de dubtes i també la participació activa. Des d'una perspectiva més comunitària, aquestes accions també ajuden a prevenir problemes de salut, reduir desigualtats i fomentar una població més informada i autònoma en la cura de la seva salut. Des de l'Ajuntament d'Abrera continuarem impulsant aquest tipus d'espai perquè invertir en l'educació per a la salut és invertir en la qualitat de vida i el benestar de tothom.
3: El cicle continuarà durant els propers mesos amb noves sessions temàtiques que tindran lloc de 18 a 19 a la Casa de Cultura d'Abrera, carrer de Federico García Lorca 17. Les properes xerrades són les següents. Dimecres 27 de maig de 2026, què cal saber de la hipercolesterolèmia a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Rocamora. I dimecres 17 de juny de 2026, hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut a càrrec del Servei de Salut Pública i l'Ajuntament i Farmàcia Flores.
0: Abrera Informació, animals de companyia.
3: Aquest dissabte 9 de maig, de 10 a 18, el Montserrat Centre Abrera acollirà la Fira de Benestar Animal, una jornada dedicada a la sensibilització, l'adopció responsable i la promoció del benestar dels animals. L'esdeveniment està organitzat per APAPDA, Associació Protectora d'Animals de Barrios d'Abrera, amb el suport de l'Ajuntament d'Abrera. Roger Mingorans és l'impulsor de la iniciativa i explica quin és l'objectiu.
5: El PADBA és una associació que es va crear el 2023 per ajudar els animals d'Abrera. Una tasca que ja fèiem abans de manera voluntària. La fira neix amb la voluntat de donar visibilitat a aquesta realitat i apropar-la a la ciutadania, fent-ho d'una manera pròpera i accessible. L'objectiu principal és fomentar l'adopció responsable, donar visibilitat a les associacions i seguir conscienciant a la ciutadania. A més, estem treballant en municipis propers per portar xerrades a escoles perquè la conscienciació des de petits creiem que és bastant clau. Hi ha molts animals esperant una oportunitat i que adoptar no és una decisió puntual, sinó un compromís de per vida.
3: La fira reunirà prop de 15 associacions de protecció d'animals que instal·laran estands informatius durant tota la jornada. A més, les persones assistents podran conèixer animals en adopció, adquirir articles solidaris i participar en activitats familiars. Roger Mignorans.
5: I trobaran una jornada molt completa, amb associacions de protecció animal, animals en adopció, passarel·les, xerrades de conscienciació, activitats familiars i productes solidaris. El missatge és bastant clar. Compris o adoptis, fes-ho sempre amb responsabilitat. No es tracta de prohibir la compra, però sí de fer entendre que hi ha molts animals que necessiten ajuda i que potser no hem de mirar només una estètica, sinó una necessitat. La fira és un punt de contacte. Realment, les persones poden conèixer els animals, parlar amb les associacions i iniciar el procés d'adopció segons els seus protocols. Es parlarà sobre la importància de l'adopció, les donacions, per què serveixen, sobre el PIF, felí, i també sobre educació i comportament caní. També aprofitem per dir que necessitem cases d'acollida, tant de gossos com per gats, i que poden posar-se en contacte amb nosaltres.
3: La Fira de Benestar Animal es planteja com una jornada oberta a tota la ciutadania amb l'objectiu de fomentar l'adopció responsable, donar a conèixer la tasca de les entitats protectores i promoure el respecte i el benestar dels animals en un ambient familiar i participatiu.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
2: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
3: Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
4: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
5: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

0: 107.9. Els èxits. Yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Països Baixos s'encarregarà del retorn del creuer on dius el seu origen el mateix dia del desembarcament a Tenerife. El govern de les Canàries ha confirmat avui tota la predisposició oferta pel govern de Països Baixos a col·laborar que el vaixell afectat pel brot d'antivirus continuï la seva ruta cap a aquest país després de l'arribada a Tenerife. De moment, diumenge a primera hora arribaran a Tenerife Sud avions procedents de Països Baixos, precisament Espanya, Regne Unit i els Estats Units. I avui el Ministeri de Sanitat ha confirmat que hi ha un cas sospitós d'antivirus d'una dona, Alacant, que viatjava al mateix avió que la dona que va morir pel virus. Aquesta dona té símptomes, en concret tos, i estava asseguda a dues fileres per darrere de la dona infectada. De moment se li ha fet la prova i s'està pendent del resultat en unes 24 o 48 hores. Un vol en el que també hi viatjava, per ser un passatger de Sud-àfrica que va venir a Barcelona i que encara no s'ha localitzat. Escoltem el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
3: Hemos de decir que esto es algo habitual, que como hemos podido ver en las noticias en los últimos días, ya ha habido personas que habían tenido algún tipo de contacto en ese mismo avión con esa misma persona, que han comenzado con algún tipo de síntoma compatible, síntoma leve, respiratorio, que han sido ingresadas en un hospital para la toma de muestras y aislamiento y que con posterioridad se ha visto que era el test negativo. Es lo que ha ocurrido con la azafata del vuelo de KLM.
2: I uns 600 alumnes d'una vintena d'instituts catalans han commemorat avui el Dia d'Europa en una jornada lúdica i pedagògica a Barcelona, una commemoració que s'ha centrat en reptes de les institucions europees per donar a conèixer el projecte europeu entre el jovent, amb el desafiament de la desafecció política i l'amenaça de l'expansió de l'extrema dreta. I just ara, a les 7 de la tarda, s'obre el període per sol·licitar invitacions per la vetlla de pregària que farà el Papa a l'Estadi Olímpic Lluís Companys el dia 9 de juny. Les entrades són gratuïtes i es podran sol·licitar al web Alça la Mirada, en aquest cas, però amb una C normal, des d'aquesta tarda i fins al 17 de maig. Un cop processades les peticions, les entrades s'assignaran i s'enviaran per correu electrònic uns dies abans a la vetlla. La vetlla acollirà, recordem-ho, a la estadi unes 40.000 persones. I Palafrugell explora la relació de l'univers de Modest Cuixart amb la natura amb una exposició al Museu del Suro. La mostra s'emmarca en la celebració del centenari del naixement de l'artista i es pot veure fins al dia 26 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. Abrera ha estat aquest dijous 7 de maig l'escenari de la primera trobada d'equips directius del Baix Llobregat Nord, una jornada pedagògica adreçada als caps d'estudis dels centres educatius del territori. L'acte que s'ha celebrat al Centre Polivalent ha reunit una setantena de professionals del sector educatiu. El Centre de Recursos Pedagògics del Baix Llobregat 7 del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya ha organitzat l'esdeveniment amb la col·laboració del Servei d'Educació de l'Ajuntament d'Abrera. La trobada ha comptat amb l'assistència de l'alcalde, Jesús Nar, la regidora d'Educació, Conxi Serra, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica d'Infància, Joventut i Comunicació, Arantxa Galofré. La benvinguda institucional va anar a càrrec de la coordinadora del Centre de Recursos Pedagògics del Baix Nord, Zulei Caballero, que ha donat pas als parlaments de les autoritats. El nostre alcalde, Jesús Navarro, ha obert els discursos amb paraules de benvinguda i agraïment, seguit de Marco Berenguer, director adjunt dels Serveis Territorials d'Educació al Baix Llobregat. Durant la jornada es van presentar els recursos pedagògics i culturals d'Abrera, es van exposar els objectius i el full de ruta del Centre de Recursos Pedagògics, així com el Pla de Formació Zona 2026-2027, i la trobada es va tancar amb una activitat d'improvisació teatral a càrrec de la companyia Acatomba. Aquesta primera edició ha reunit caps d'estudi de centres públics i concertats dels 8 municipis del Baix Llobregat Nord: Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires, així com representants dels serveis educatius i de la inspecció educativa de la zona. Des de l'Ajuntament d'Abrera referma el compromís ferm amb l'educació, apostant per un model de qualitat inclusiu i arrelat al territori, i es posa en relleu la importància del treball conjunt entre administracions, centres educatius i professionals per assolir aquests objectius.
5: Abrera Informació. Promoció de la vila. Comerç.
4: Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral del divendres 8 al diumenge 10 de maig, amb food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics. Els més petits i petites també tindran un paper protagonista, amb activitats infantils dissenyades específicament per al seu gaudi. Diumenge 10 de maig també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, en horari de 10 del matí a 4 de la tarda. Maite Novell és la regidora de Turisme i Promoció de la Vila.
6: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu. Ens veiem!
4: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al Parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics.
1: Abrera Informació. Medi Ambient.
4: A motiu de la Setmana Internacional del Compost, la primera planta de la Casa de Cultura acull des d'aquest dilluns 4 de maig un estand amb informació i mostres de compost amb el lema La sostenibilitat comença amb el compost. La Setmana Internacional del Compost és una iniciativa que se celebra en diferents països cada any per informar i promoure l'ús del compost, explicar d'on prové, com s'ha d'utilitzar i quins són els seus beneficis. El compost és el producte que s'obté quan s'ha reciclat els residus de fracció orgànica, contenidor marró, i s'usa per agricultura, horticultura i jardineria per a la millora de la fertilitat dels sòls i dels cultius. Així, si entre totes i tots reciclem l'orgànica, obtenim compost per fer nous aliments. Si no reciclem l'orgànica, fem una muntanya de residus. Els residus orgànics del municipi d'Abrera es converteixen en compost que s'utilitza per a l'agricultura i no és rebuig. És molt important reciclar la matèria orgànica, restes de menjar i preparació de menjar per tal d'evitar perdre recursos i fomentar el reciclatge i tancar el cercle. Des de l'Ajuntament d'Abrera convida la ciutadania a visitar l'estand sobre compost que podeu trobar a la primera planta de la Casa de Cultura, en el qual podreu autoservir-vos de compost fins aquest dissabte 9 de maig inclòs. Aquesta és una iniciativa impulsada per la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Abrera en col·laboració amb la Regidoria de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica mitjançant la Biblioteca Josep Roquebros i l'Agència de Residus de Catalunya que ha cedit l'estand. La Setmana Internacional del Compost es va iniciar al Canadà el 1995 i amb el temps s'ha anat estenent a d'altres països. Aquesta iniciativa ha continuat creixent a mesura que més entitats, centres educatius i organitzacions s'hi van adherint. Se celebra la primera setmana de maig de cada any. En cada edició de l'ICAU es reforça un missatge relacionat amb el compostatge. Descobreix el d'enguany i participa-hi.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: A 5 bandes, tota la informació des de 5 punts del dial. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve. A 5 bandes, l'informatiu del Baix Llobregat Nord.
8: Salutacions, comencem l'informatiu comarcal a 5 bandes, que una setmana més repassa les notícies de l'actualitat d'Abrera, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires. Aquestes en són les principals. L'Ajuntament d'Esparreguera ampliarà l'illa de vianants i restringirà el trànsit a dues noves zones escolars. La nova proposta, actualment en consulta pública prèvia, contempla l'ampliació de l'àmbit de l'illa de vianants amb la incorporació del carrer Taquígraf Garriga i el passatge de l'Ateneu. Comencen les obres de construcció del camp de futbol al barri de la Flora d'Olesa. El Departament d'Espai Públic i Equipaments de l'Ajuntament ja ha iniciat els treballs per habilitar un camp de futbol al barri. L'actuació es desenvolupa en una parcel·la municipal qualificada de zona verda. La regidoria de Medi Ambient de Martorell organitza aquest dissabte una nova jornada de neteja col·lectiva de residus a la Llera de l'Anoia. L'activitat gratuïta i oberta a tothom forma part d'una iniciativa europea que se celebra des del 2014 i que a Martorell ja compta més d'una dècada de trajectòria. Torna a l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral a partir d'avui fins diumenge. El mateix diumenge, l'Associació de Botiguers i Serveis organitza una nova edició de la Fira de Primavera. I avui arrenca la segona edició de la Menuda, la Festa Major Infantil de Sant Esteve. Al llarg del cap de setmana hi haurà una fira de jocs infantils, un espectacle de màgia, festa disco i una cursa d'obstacles amb inflables, entre altres activitats. Comencem doncs a repassar l'actualitat comarcal parlant d'Esparreguera. L'Ajuntament obre una consulta per ampliar l'illa de Vianants. El procés està actiu fins al 21 de maig a la plataforma 311.
9: L'Ajuntament d'Esparreguera ha obert una consulta pública prèvia per recollir propostes sobre l'ampliació de l'illa de Vianants, el del nucli antic i altres zones amb trànsit restringit. El procés, actiu fins al 21 de maig a la plataforma Participa 311, encara no ha registrat aportacions. L'alcalde d'Esparreguera, Juan Jurado, ha explicat a Ràdio Esparreguera que la voluntat del govern municipal és perfeccionar el model actual. Jurado ha recordat que el sistema de control amb càmeres es va implementar fa menys de 2 anys. Segons l'alcalde, el model no té una finalitat recaptatòria, sinó de seguretat i convivència. Jurado ha defensat que l'objectiu és garantir espais segurs pels vianants, especialment en entorns escolars i comercials.
10: I portem tot aquest temps defensant que la voluntat no és recaptatòria, sinó que és reivindicativa. Volem que els carrers de l'illa de vianants siguin carrers pels vianants. Volem que els nens de l'escola Estel, de l'escola El Puig, a la part del carrer de baix, que són les dues escoles que tenim a l'illa de vianants, puguin entrar i sortir de les seves escoles sense que els pares hagin d'estar patint pels cotxes que passen a banda i banda. Volem que tots els comerços s'hi pugui arribar caminant amb tranquil·litat i volem que totes les activitats extraescolars que també passen dins de l'illa de vianants puguin fer-ho amb tranquil·litat, no? Per tant, no és recaudatòria, és reivindicativa. Reivindiquem l'illa de vianants com un espai per vianants.
9: Actualment, el consistori analitza punts concrets susceptibles d'incorporar-se a l'illa de vianants. Un dels principals és el passatge de l'Ateneu, on conviuen circulació, aparcaments i activitat comercial en un espai reduït. A més, Jurado ha avançat que hi ha altres àmbits en estudi, com el carrer Guardiola o el tram final del carrer dels Cavallers. Tot i això, ha matisat que aquestes opcions són a més llarg termini.
8: Comencen les obres de construcció del camp de futbol al barri de la Flora d'Olesa, una actuació impulsada pel Departament d'Espai Públic i Equipaments de l'Ajuntament amb l'objectiu de crear una nova zona d'esbarjo i convivència per al veïnat. El projecte s'executa en una parcel·la municipal de 870 metres quadrats situada entre els carrers de Can Margarit i de Can Caspa, qualificada com a zona verda.
11: Els treballs inicials han consistit en la neteja i desbrossada de l'espai i el moviment de terres per preparar la instal·lació d'un paviment de sauló garbejat. El futur equipament inclourà porteries de futbol sala i handbol, 4 bancs i una xarxa de tancament perimetral. També es construiran 2 accessos amb escales de travesses de fusta. El disseny del camp s'ha plantejat prioritzant criteris d'accessibilitat, seguretat i integració amb l'entorn. L'alcalde d'Olesa, Marc Serrador, ha destacat que aquesta actuació permet aprofitar un solar municipal que no donava cap servei per crear un espai lúdic perquè el veïnat i els infants puguin jugar.
12: Al costat de la zona residencial de la Flora, doncs, hi ha un solar que és municipal. Fa uns anys, en el mandat anterior, doncs, en converses amb la comunitat, doncs, es va acordar de donar ús a una part d'aquest espai, també doncs, que els veïns tinguessin doncs, una mica d'equipament, que això pogués també doncs, generar un reclam. I aleshores es va, amb un pressupost modest i una actuació doncs, austera però efectiva, la idea és fer un camp de futbol, un camp de futbol de tamany futbol sala, com el que tenim doncs, a la zona de la central, al costat de l'aparcament dissuasiu, perquè els veïns, els nens, la canalla puguin jugar, hi haurà uns bancs, unes escales doncs, per poder pujar i superar el desnivell, perquè la parcel·la està elevada per sobre de la zona residencial i ja està, per tant, els treballs doncs, són això, és aplanar el terreny, doncs, posar les porteries, posar unes xarxes darrere, uns bancs, unes escales, i fer que aquell espai doncs, sigui útil i serveixi per alguna cosa.
11: El projecte contribuirà a reforçar la socialització i l'esperit de comunitat del barri, que actualment no disposa de cap equipament ni zona verda per la seva configuració industrial vinculada a l'antiga colònia.
8: I el passat dissabte 2 de maig es va inaugurar l'edifici de vestidors que donarà servei a la zona esportiva de Can Amat. L'acte va comptar amb la presència de l'alcaldessa de Sant Esteve, Roser Brosset, i de regidors i regidores del consistori.
13: Aquest nou equipament suposa una millora significativa per la pràctica esportiva a la zona, que ofereix espais més moderns i funcionals tant pels esportistes com per les entitats locals. Les instal·lacions disposen d'una superfície construïda de 171,5 metres quadrats. Òscar Rodríguez és regidor d'Esports.
14: Doncs avui inaugurem els vestidors de la zona esportiva de Can Amat. Era un dels reptes i estàvem en deute doncs, amb el barri per poder dotar de l'espai doncs, d'un acondicionament, d'un edifici, no només per les celebracions de les festivitats, sinó per poder dotar aquesta pastilla de serveis esportius doncs, d'uns vestidors.
13: Els dos vestidors de grup ocupen 55,40 metres quadrats cadascun i estan connectats per un porxo. Cada espai compta amb quatre dutxes, una zona de bancs i un lavabo adaptat. A més, s'hi ha habilitat un vestidor per àrbitres i una sala tècnica per les instal·lacions. Al costat de l'edifici principal s'ha construït un tercer mòdul de 60,75 metres quadrats destinat a l'emmagatzematge de material esportiu i als lavabos pel públic. A motiu de la inauguració, el Club de Vòlei Sant Esteve va organitzar una jornada oberta de vòlei sorra.
8: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha iniciat el procediment per declarar el cementiri vell del municipi com a bé cultural d'interès local, amb l'objectiu de preservar i posar en valor aquest espai de gran rellevància històrica, arquitectònica i patrimonial.
15: Des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha aprovat l'inici de l'expedient per protegir aquest espai patrimonial, construït l'any 1888 i vinculat a la memòria històrica del municipi. Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica.
16: Ho fem perquè és una part fonamental del nostre poble i de la nostra història i volem assegurar que es conservi i es respecti com es mereix. Aquestes declaracions no són només un tràmit administratiu, sinó que també protegeixen els monuments donant-los d'una categoria superior i donant el valor a la seva història per a tota la ciutadania. En el cas del cementiri vell, parlem d'un espai de gran valor històric, arquitectònic i, sobretot, de memòria democràtica. Protegir-lo és cuidar el que som i d'on venim i és garantir que les generacions futures puguin entendre la nostra història i recordar-la amb el respecte i la dignitat que pertoca.
15: El cementiri vell d'Abrera, construït l'any 1888, és un dels elements patrimonials més destacats del municipi. Es tracta d'una construcció d'arquitectura popular de planta rectangular amb nínxols, una petita capella d'estil neogòtic i un panteó exempt. A més del seu valor arquitectònic, aquest espai té una especial significació com a lloc de memòria democràtica, ja que al seu interior es troben les fosses de les persones assassinades pel franquisme en l'afusellament del 19 de febrer del 1939. Amb la declaració del cementiri vell com a bé cultural d'interès local, des de l'Ajuntament d'Abrera es vol dotar l'espai d'un major grau de protecció per assegurar-ne la conservació i la transmissió a les generacions futures. Actualment, aquest espai és de titularitat municipal i no disposava de cap figura de protecció específica. La declaració com a bacil permetrà reconèixer oficialment el seu valor dins el patrimoni cultural català i garantir la seva preservació com a element identitari d'Abrera.
8: La Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorell celebra demà dissabte una nova edició del Let's Clean Up Europe. Netegem el nostre entorn amb una neteja col·lectiva de residus a la llera del riu Anoia. L'activitat s'emmarca en la Setmana Europea de la Prevenció de Residus.
17: La jornada començarà a les 10 del matí a la carpa informativa que s'habilitarà a l'aparcament del vapor a tocar del vial inundable i es farà una batuda a banda i banda de la llera per extreure aquests residus que s'hi han anat abocant incívicament o que hi han arribat accidentalment. Es recomana als participants d'inscriure's abans enviant un correu a mambient@martorell.cat o bé trucant al 93 775 0050. Cal indicar el número d'integrants per poder preveure la necessitat de material. Jordi Amat és el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorell.
18: S'acollirà els voluntaris de totes les edats a la carpa informativa que s'habilitarà a tocar del vial inundable. Allà es donaran les instruccions, els sacs per recollir les deixalles, guants a qui no en porti i a la les 12, que es classificaran i passaran els residus per materials i compartirem un petit refrigeri mentre es dinamitza un joc per visibilitzar l'impacte que tenen aquests residus a la natura i els anys que triguen a degradar-se i les alternatives que podem seguir diàriament per evitar-lo.
17: Cada any, a principis de maig, el Let's Clean Up Europe aplega un munt de voluntaris que retiren residus de platges, rius i boscos d'arreu d'Europa. A Martorell, l'any passat, va ser l'associació Gana pel Desenvolupament i els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Joan Oró qui, amb el suport de l'Ajuntament, van fer l'activitat al Parc Fluvial i al Camí del Cementiri, respectivament. Aquestes dues entitats tornen a participar aquest any.
8: L'alcalde d'Esparreguera confirma noves mesures de la Generalitat per desencallar la situació de la urbanització de Can Vinyals, unes mesures que haurien de facilitar que els veïns puguin assumir els costos de la regularització.
19: L'alcalde Juan Jurado ha confirmat que ja s'ha celebrat la reunió de treball amb la Generalitat per abordar la situació de les urbanitzacions no recepcionades a molts municipis del país, entre les que figura Can Vinyals. La trobada, presidida pel president del govern català, Salvador Illa, es va fer a mitjans d'abril i ha permès avançar en possibles solucions. Segons Jurado, la reunió va servir per posar sobre la taula mesures llargament esperades pels municipis afectats.
10: Voldria ara també reconèixer una feina que considero molt ben feta per part de la Generalitat en l'assumpte de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, perquè és el clàssic assumpte enquistat durant dècades al nostre país que ningú ha tingut o la vocació o la capacitat o les dues coses, d'entomar amb la solidesa que requeria. No? Cada municipi ho viu com la seva gravetat i el seu drama, però són més de 700 urbanitzacions a Catalunya amb aquesta situació, i en el nostre cas és una, la urbanització que està en aquesta situació.
19: L'alcalde ha destacat que la Generalitat prepara línies de finançament a través de l'Institut Català de Finances i una flexibilització dels requisits urbanístics. Aquestes mesures haurien de facilitar que els veïns puguin assumir els costos de regularització. L'alcalde ha remarcat que el nou marc normatiu haurà de permetre adaptar les solucions a cada municipi. En aquest sentit, ha insistit que no totes les urbanitzacions es troben en la mateixa situació. En el cas de Can Vinyals, Jurado ha assegurat que parteix d'una posició relativament favorable dins del conjunt de Catalunya. Tot i això, ha apuntat que hi ha reptes importants pendents, especialment en matèria d'accessos i clavegueram.
8: La Fundació Art de Sant Martí farà demà dissabte al vespre una nova edició del seu ja consolidat sopar espectacle solidari a la Nau 2 de Can Oliveres de Martorell. A més de 20 anys de trajectòria, aquesta trobada anual reuneix famílies, persones usuàries, professionals, voluntariat i col·laboradors en una vetllada festiva que fa xarxa i dona visibilitat a la tasca de l'entitat.
17: La nit inclourà sopar, espectacle, música i activitats com la tradicional tòmbola en un ambient pensat per fomentar la convivència i la participació de tota la comunitat. Segons la gerent de la Fundació Arc de Sant Martí, Rosa Cadenes, el sopar espectacle és el lloc on volen trobar-se amb els amics, amb les famílies, amb les persones amb discapacitat i amb tothom que els vulgui donar suport. Durant la vetllada hi haurà moments emocionants en què es descobreixen nous projectes o s'explica com evolucionen els que ja estan en marxa. En l'edició anterior, la Fundació va presentar el projecte de la Residència del Riu. Enguany, l'entitat aprofitarà el sopar per presentar una nova iniciativa estratègica, el GastroArc, vinculada, en aquest cas, a l'àmbit de la restauració i amb un fort component d'inclusió laboral.
20: Durant la vetllada el que tenim és molta col·laboració, molta solidaritat i molts moments d'aquells emocionants amb els que es descobreixen nous projectes o sabem com van els projectes actuals, els que estem fent i com està la convivència dintre de lo que són les nostres activitats i serveis. Esperem que la gent s'engresqui i vingui perquè ja sabem que són temps difícils, que tot el que és benèfic, solidari, a vegades costa una mica, però en aquest cas jo crec que la gent surt encantada de com ballen els nois, com fan les actuacions i tot el que ens podem trobar en una cita com aquesta.
17: Amb un preu solidari de 45 euros per entrada, les reserves es poden fer prèviament a través de WhatsApp als telèfons 656-943-500 o bé al 666-592-022. Amb aquesta iniciativa, la Fundació Arc de Sant Martí continua apostant per la inclusió, el suport a les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, i també el desenvolupament de projectes amb impacte social al territori.
8: Des del Servei de Joventut i Casal de Joves d'Abrera s'organitza la tercera edició del Talent Show Jove d'Abrera. perquè els i les joves del municipi puguin demostrar els seus talents a través d'un concurs. El certamen es desenvoluparà el divendres 26 de juny a les 7 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova d'Abrera en el marc de la Festa Major de 2026. Les inscripcions per participar-hi ja estan obertes.
15: El Talent Show Jove és una proposta del Casal de Joves d'Abrera i el Servei de Joventut de l'Ajuntament dins la programació de la Festa Major de 2026, en la que reserva un dia per a la joventut que tingui ganes de mostrar les seves habilitats artístiques. La regidora de Joventut, Arantxa Galofré, convida el jovent a participar-hi.
0: Des de la regidoria de Joventut volem convidar a tots els i les joves entre 12 i 35 anys a participar del nou talent show que estem organitzant a través del Casal de Joves. Si teniu ganes de mostrar les vostres actituds artístiques, ballar, cantar o qualsevol altre talent, no dubteu en presentar-vos a aquest concurs. Per concloure-ho, farem una exhibició i una entrega de premis a la Festa Major d'aquest any. Volem potenciar, fomentar i donar protagonisme als i les joves talents d'Abrera, donar-los un espai per mostrar la seva creativitat i poder ser partícips de la nostra programació cultural. Per tant, l'objectiu final és seguir oferint alternatives d'oci per a la joventut i alhora impulsar noves dinàmiques juvenils.
15: Poden participar a la tercera edició de l'Abrera Talent Show totes les persones físiques entre 12 i 35 anys que siguin majors d'edat, així com els menors que disposin de l'autorització del seu tutor o tutora legal, i també grups, associacions o altres entitats sense ànim de lucre que tinguin entre les seves finalitats la promoció de les arts escèniques i s'hi pot participar de forma individual o en grup. Les inscripcions s'han de fer mitjançant instància específica a la seu electrònica de l'Ajuntament d'Abrera, al web abrera.cat, o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania des d'aquest dimarts 28 d'abril fins al dissabte 6 de juny de 2026 inclòs. El concurs Abrera Talent Show Jove de 2026 estableix tres categories de premis amb l'objectiu de reconèixer el talent i la participació artística del jovent. El primer premi està dotat de 350 euros, el segon premi de 200 euros i també hi ha un premi local dotat de 200 euros destinat a reconèixer el talent del municipi. Podeu consultar les bases del tercer Talent Show Jove d'Abrera als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
8: I parlant de talents, la sarrovirenca Elena Garza presenta la seva òpera Prima Bèstia, el seu primer llargmetratge que ha estat seleccionat al reconegut Festival Docs Barcelona. El documental es projectarà els dies 8 i 12 de maig dins la secció DocsCat.
13: Garza signa la direcció i el guió d'una producció que retrata la vida de tres caçadors de l'interior de Catalunya i les tensions entre el món rural i la societat urbana. Ens explica ella mateixa, Elena Garza.
21: Estoy haciendo un documental antropológico donde muestro de manera cruda y natural la realidad de tres cazadores de un pequeño pueblo rural. Pero es un documental con imágenes frívolas sobre la caza, donde muestro la parte más visceral y más primitiva del ser humano. Pero no me quedo ahí. También muestro su parte más vulnerable y enseño cómo dos opuestos pueden formar parte de lo mismo, el ser humano. Mostrar de manera ambigua y compleja las contradicciones que forman parte de nuestra especie. Los que conozcáis mi obra sabéis que me gusta mucho explorar universos fuera de la normalidad y sacar mi interpretación hacia ello en forma de una manifestación artístico-social. Espero que podáis ver Bèstia pronto.
13: El projecte en el qual ha treballat durant 2 anys i mig s'ha rodat a Sant Quirze de Besora i té una durada de 72 minuts. El documental ofereix una mirada íntima i sense judicis sobre la quotidianitat, emocions i contradiccions dels protagonistes, abordant qüestions com la masculinitat rural i la relació amb la natura. La jove directora assegura que el seu documental no busca ni blanquejar ni odiar els caçadors. Les entrades per assistir a l'estrena es poden adquirir al web del Festival Docs Barcelona. Bèstia també es podrà veure a Sant Esteve el dissabte 6 de juny al Teatre Municipal El Casino.
8: I més talents. L'Institut del Castell d'Esparreguera presenta 3 muntatges teatrals oberts al públic aquest maig i juny. Es tracta del Màgic 2, el taller de comèdia de l'arte i el temps i els Coway. Tots 3 muntatges es podran veure en diferents espais de la població.
19: L'Institut del Castell d'Esparreguera estrenarà aquest final de curs 3 muntatges teatrals que combinen formació i creació escènica. Els projectes inclouen el musical del Màgic 2, el taller de comèdia de l'arte, a càrrec del primer curs del cicle formatiu de grau superior en tècniques d'actuació teatral i la representació del Temps i els Conway, de segon curs de cicle. Tots 3 muntatges es podran veure en diferents espais d'Esparreguera durant el maig i el juny. Els docents d'Arts Escèniques, Elias Barberà, destaca que els tallers funcionen com una petita fàbrica de producció d'espectacles amb la implicació de l'alumnat de batxillerat i cicles formatius.
2: Fa uns anys que penso que som una petita fàbrica de creació i de producció d'espectacles a un nivell local i comarcal, i que ho treballem des dels diferents nivells que tenim a l'Institut del Castell.
19: El musical El Màgic 2 es representarà el 8 de maig a la Sala Gran de la Passió d'Esparreguera amb una funció matinal per a escoles i una altra a les 19:30 hores oberta al públic. L'espectacle és una adaptació contemporània

0: Les emissores del Baix Llobregat Nord en emissió conjunta. Ràdio Abrera, Ràdio Esparreguera, Ràdio Martorell, Olesa Ràdio, Ràdio Sant Esteve.
1: El Parc de Can Morral acull aquest cap de setmana la 8a edició de l'Abrera Street Food amb food trucks, actuacions i activitats infantils. I diumenge també es farà la Fira de Primavera del Comerç Local d'Abrera.
2: Aquest cap de setmana torna l'Abrera Street Food al Parc de Can Morral. Divendres 8, dissabte 9 i diumenge 10 de maig podrem gaudir de food trucks, actuacions en directe i propostes per a tots els públics, amb especial protagonisme per als infants i activitats dissenyades específicament per als seu gaudi. I diumenge també s'organitza la Fira de Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera. Maite Novell era regidora de Comerç i Promoció de la Vila.
3: El proper cap de setmana, de divendres a diumenge, dia 8, 9 i 10 de maig de 2026, gaudirem de la 8a edició de l'Abrera Street Food, amb la programació de diferents activitats i actuacions per a totes les edats. També acollirem la Fira de la Primavera de l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera, que malauradament no es va poder emetre per al mal temps, i aquest diumenge, en horari de 10 a 4 de la tarda, aquesta Fira de la Primavera de l'Associació farà una mostra del nostre comerç, tallers i artesania, així com inflables i activitats infantils. Creiem que tornarà a ser tot un èxit i espero que tots i totes ho gaudiu.
2: L'Abrera Street Food 2026 la podrem gaudir al Parc de Can Morral divendres des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, dissabte de 12 del migdia a 12 de la nit i diumenge de 12 a 4, amb zona de food trucks, jocs gegants i atraccions infantils, actuacions d'entitats locals, vespreig i vermuts electrònics. A més, l'Associació de Botiguers i Serveis d'Abrera organitza una nova edició de la Fira de Primavera, que tindrà lloc diumenge de 10 del matí a 4 de la tarda al Parc de Can Morral, i comprant els comerços associats des del 28 d'abril al diumenge 10 de maig es podrà guanyar una cistella de productes per a la cura personal i bellesa valorada en 100 euros. El sorteig se celebrarà el mateix diumenge a la 1. Amb aquestes propostes, des de l'Ajuntament d'Abrera es continua apostant per activitats que fomenten la convivència, el comerç de proximitat i la dinamització del municipi en un ambient festiu i familiar. Podeu consultar tota la programació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i a les xarxes socials de l'Ajuntament d'Abrera, a Instagram, X i TikTok.
1: Olesa Sardanista ja ho té tot a punt per celebrar aquest cap de setmana la 46a edició de l'Aplec de la Sardana, una de les cites més destacades del calendari sardanista. L'activitat començarà dissabte amb la tradicional vigília d'Aplec i continuarà diumenge amb el tradicional Aplec de la Sardana.
4: La festa arrencarà demà a 6:45 de la tarda a l'Arbreda de Calmaner, amb una proposta especialment pensada per al públic familiar. Hi haurà jocs gegants, tradicionals, inflables i música en directe amb la Cobla Viladolesa. També s'habilitarà un espai amb taules i cadires perquè les famílies puguin portar-se al sopar i gaudir de la tarda i al vespre en un ambient de convivència. El president d'Olesa Sardanista, Pere Salvador, ha explicat que la voluntat és apropar el món sardanista a tothom i convertir la trobada en un espai obert on la gent pugui compartir una bona estona, tant si balla sardanes com si simplement vol escoltar música o trobar-se amb amics i família.
5: És una manera d'intentar fer, d'apropar l'activitat sardanista al màxim de públic familiar. Per això portem els jocs gegants d'aquests tradicionals i portem els inflables, doncs, perquè les famílies puguin venir i gaudir d'una tarda de jocs i d'esbarjo, i a més també puguin gaudir de música en directe amb la Cobla Viladolesa, que ens interpretarà 12 sardanes. A més, doncs, allà a Calmaner s'instal·len doncs, un seguit de carpes amb llum, taules i cadires, doncs, perquè la gent que vulgui estar per la zona pugui seure i estar tranquil·la una estona, pugui portar-se el sopar i pugui sopar tranquil·lament un cop hagin acabat les activitats.
4: La jornada central serà diumenge amb l'Aplec de la Sardana. Les activitats començaran a les 12 del migdia amb una ballada a càrrec de la Cobla Viladolesa. Després es farà una rossada popular i a la tarda actuaran la Cobla La Llobregat i la Cobla Sabadell. Durant tota la jornada també hi haurà inflables per als infants i la festa es clourà cap a 8:45 del vespre.
1: I avui, divendres, comença la segona edició de La Menuda, la Festa Major Infantil de Sant Esteve Sesrovires.
6: L'inici d'un cada setmana ple d'activitats arrenca amb el pregó d'aquesta tarda al balcó de l'Ajuntament a càrrec del personatge de la Garlanda i dels membres del Consell d'Infància i Adolescència. La Menuda s'emmarca dins el projecte de fer de Sant Esteve un municipi que aposti per la infància. Manel Martínez és el regidor d'Infància.
7: Parlem de que aquesta legislatura hem volgut fer una aposta molt

0: clara cap a la infància i que sigui un municipi de veritat que aposti per la infància i que es construeixi des de les edats més petites fins a les més grans.
1: Aquest vespre, tot just després del pregó, hi haurà una cercavila amb els gegantons del poble i un espectacle de foc de baixa intensitat per part dels nens i joves de la colla Cadells de Drac. Dissabte al matí hi haurà una fira de jocs familiars a l'aparcament del casino. A la tarda serà el torn de l'espectacle de màgia de Màgic Pol a la Xic Mateu. I una mica més tard es celebrarà una gran festa amb el grup Disco per Xics a la pista de l'escola La Roureda. Finalment, diumenge al matí, el camp de futbol acollirà un circuit d'obstacles amb inflables. Així mateix, durant el dissabte i diumenge es podrà visitar el casal de la gent gran, els treballs de la trentena de nens i nenes que enguany han participat en el concurs per escollir el cartell de la Festa Major Infantil.
2: I per acabar, us expliquem que el cap de setmana del 13 i 14 de juny Olesa acollirà una nova edició de la Cursa del Foc. La prova està organitzada pel Club Atletisme Olesa amb el suport del Departament d'Esports de l'Ajuntament i la col·laboració de més de 80 voluntaris i diverses entitats del municipi.
3: La programació arrencarà dissabte amb les activitats infantils. La plaça de Catalunya tornarà a ser el centre neuràlgic de la cursa, amb el repartiment de dorsals durant tota la jornada i una gincana infantil al matí. A la tarda, a partir de les 6, es disputarà la cursa adaptada i les curses del fogonet per a infants amb recorreguts de 300, 600 i 1.000 metres. Aquestes proves no tindran caràcter competitiu i tots els participants rebran un obsequi. La jornada de dissabte acabarà amb la milla Open Solidària, una cursa homologada de 1.609 metres que recorrerà l'avinguda de Francesc Macià entre el carrer dels Arbres i el carrer de Jacint Verdaguer. Diumenge serà el torn de la tradicional cursa del foc, amb recorreguts de 5 i 10 quilòmetres. Raül Agudó, responsable tècnic de la prova, ha destacat que la cursa del foc està considerada una de les millors curses de 10 quilòmetres de Catalunya pel recorregut i l'organització. L'any passat, la competició va superar el miler de persones inscrites.
4: Repetim cada any, i no em cansaré de dir-ho, des del 79 Olesa fa cursa popular als voltants de la Festa Major. Això ha tingut diferents formats. Des de fa 19 és la cursa del foc, ininterrompidament, menys l'any de la Covid, que ningú va fer res. Amb campionats de Catalunya l'any 21, amb certes activitats sèries, i ara, com dèiem, està reconeguda com una de les millors, o si no la millor cursa de 10 quilòmetres del mes de juny a Catalunya, per el tipus del circuit i el tipus de servei que donem, doncs estem molt ben posicionats i així es reflexa amb les inscripcions any rere any.
3: Enguany el traçat s'ha modificat lleugerament a causa de les obres de l'avinguda de Francesc Macià. La sortida es farà en direcció al barri dels Closos i per facilitar l'espai entre corredors s'han separat les sortides de les dues proves. La cursa de 10 quilòmetres començarà a 8:45 del matí i la de 5 a 9:45 del matí.
2: I fins aquí el comarcal a 5 bandes, que hem fet l'Anabel Gómez, el Daniel Martínez, el Jaume Monés, la Laura Martínez, el Carles Miralpeix, el control tècnic de sol Jordi Acosta i us ha parlat l'Assumpta Mera. Tornem d'aquí 7 dies, que us vagi molt bé.
5: Música i informació. Ràdio Brera. Fórmula 40 a Ràdio Brera. A Ràdio Brera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Brera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. La dona de 32 anys resident a Alacant sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos amb pressió d'aire interior menor a l'exterior. De moment li han fet una prova i estem pendent del resultat en 24 o 48 hores. La seva sintomatologia és lleu. L'epidemiòleg Antoni Trilla ha dit a BTV que aquest brot és greu, però que hi ha perquè hi ha persones que han mort, però parla clarament de que el risc de contagi per la població en general és molt baix. L'escoltem.
2: Malaltia coneguda, un brot greu, perquè hi ha persones que han mort en una situació molt particular, amb un risc molt baix per la població general si es fan les coses com s'han de fer, que és com s'estan fent i es faran, i la Covid la tenim en el record, però no té res a veure, excepte que són dos virus que provoquen malaltia, amb el que estem vivint en aquests moments, amb un focus mediàtic molt important, que això també augmenta, i com heu comentat molt bé, malauradament nosaltres diem que quan passem de les pàgines de salut a les de la política estem morts.
1: Esquerra, la CUP i els comuns demanen al cap de Josep Lluís Trapero per la denúncia d'infiltració de Mossos en una assemblea de professors de Barcelona. A més, reclamen junts també que el director general de la policia doni explicacions al Parlament de manera urgent i també que compareguin les conselleres d'Interior i d'Educació. Així de contundents ha mostrat el diputat d'Esquerra, Jordi Albert.
3: És evident que s'han de prendre decisions i avui volem focalitzar en aquesta petició, que crec que és una petició contundent, clara i diàfana. Cessament del director de la policia.
1: La Fiscalia del Tribunal Suprem s'ha pronunciat aquest divendres a favor d'un indult parcial pel fiscal general de l'Estat, l'exfiscal Álvaro García Ortiz, de la pena d'inhabilitació per al càrrec imposada per la condemna de revelació de dades reservades. En concret, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació i un pagament d'una multa de 7.002 euros per la filtració d'un correu electrònic amb la confessió de 2 delictes fiscals d'Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid. I un estudi liderat per la Universitat de Girona apunta que els valors més alts de radiació a Catalunya es registren a la plana de Lleida i al sud del país. Per contra, els valors més baixos són els sectors amb el Pirineu Oriental i un eix que s'estén d'entre el Ripollès i el Baix Empordà. I 4 alumnes de l'Institut Montserrat Roja Sant Andreu de la Barca viatgen al Japó en un prestigiós programa d'intercanvi. Durant 2 setmanes compartiran convivència, activitats culturals i experiències educatives amb estudiants procedents d'Austràlia, Brasil, Tailàndia, l'Índia o Sri Lanka, tot plegat per conèixer l'idioma.
0: Abrera Informació, amb Òscar Navarro.
4: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha obert 2 processos de selecció, el primer per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de segona de brigada i el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dimarts 12 de maig inclòs, i el segon per a la constitució d'una borsa de treball d'oficials de tercera de brigada. En aquest cas, el termini de presentació de sol·licituds romandrà obert fins al dijous 14 de maig inclòs. A la secció d'oferta d'ocupació pública del web municipal abrera.cat podeu consultar les bases de la convocatòria amb la titulació i requisits requerits i les funcions genèriques a la Unitat Operativa de Sostenibilitat Ambiental i les específiques al Servei Municipal d'Aigua i de Manteniment d'Esports. Les persones interessades en aquest procés selectiu podran presentar les seves sol·licituds de forma telemàtica a través de la seu electrònica o presencialment al Registre General d'Entrades de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania, OAC, de l'Ajuntament d'Abrera.
0: Abrera Informació. Entitats. Cultura.
4: La colla de diables Bram de Foc d'Abrera celebra el seu 45è aniversari amb una gran jornada festiva el dissabte 16 de maig amb activitats pensades per a tots els públics. La jornada inclourà activitats participatives a la tarda i 2 correfocs infantil i adult pels carrers del municipi. A més, serà una oportunitat perquè la ciutadania conegui de prop la colla, provi l'experiència de fer de diable i s'animi a formar-ne en part, tal com ha explicat en declaracions a Radio Brera, que era el Saef, membre de l'entitat.
5: Us animem a venir el dia 16 de maig, tant als correfocs, al vespre i a la la nit al correfoc infantil, que amb les 10 i el correfoc adult a 11:15. Compteu que estarem allà a la plaça Rafael Casanova des de les 5 de la tarda, on podeu acostar-vos per provar de ser diables. Us podeu informar de tot el que necessiteu de la colla. Si voleu formar-ne part, provar-ho. Tindrem el mocador de la colla nou d'aquest any, perquè tots puguem anar amb el mocador tant el dia 16 com per festa major. I si teniu ganes, entreu al correfoc, acosteu-vos-hi, perquè nosaltres el que tenim ganes és d'apropar-nos al poble i que tothom se senti partícip d'aquesta festa.
4: La celebració arrencarà a les 5 de la tarda a la plaça de Rafael Casanova amb un taller de pirotècnia, una proposta participativa on els i les assistents podran fer proves per descobrir com és ser diable. Durant l'activitat es realitzaran demostracions de pirotècnia de baixa intensitat al centre de la plaça. A les 7 de la tarda començarà el correfoc infantil, pensat perquè els més petits i petites també siguin protagonistes de la festa. El recorregut passarà pel passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers. La jornada culminarà a 11:15 de la nit amb el tradicional correfoc adult, que recorrerà la plaça de Rafael Casanova, el carrer de Josep Tarradellas, el passeig de l'Església, la Rambla del Torrentet i el carrer dels Rosers, omplint els carrers de foc i cultura popular. La colla, nascuda l'any 1981 i vinculada a l'esplai i a la promoció de la cultura popular, ha evolucionat des de figures com el drac Climentet fins a esdevenir una colla consolidada de correfocs amb un estil més tradicional. Amb aquesta jornada especial, Bram de Foc vol celebrar 45 anys mantenint viva la tradició del foc i convida tota la població a formar part d'una festa que promet ser memorable.
0: Abrera Informació. Joventut.
4: Amb l'objectiu d'oferir un espai tranquil per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors, des de l'Ajuntament s'han habilitat aules d'estudi a la Biblioteca Josep Roca i Bros i a l'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera des d'aquest dilluns 4 de maig i fins al divendres 19 de juny inclòs. Els horaris d'obertura són els següents: dilluns, dimecres i divendres de 9:00 a 14:30 a l'Espai Artístic, de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca, dimarts i dijous de 10:00 a 13:30 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 també a la Biblioteca, dissabtes de 10:00 a 14:00 a la Biblioteca i de 15:30 a 20:30 a la Biblioteca. Per fer-ne ús de les aules d'estudis cal fer reserva prèvia trucant a la Biblioteca Josep Roca i Bros al telèfon 93 770 0881 o enviant un correu electrònic a balta.abrera.jrbalta@diva.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.com.

0: ferides que tinc aquí.
1: Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? Al Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: estic, tinc ni fuga memòria.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: A Ràdio Abrera, fórmula.cat. No saps ni com...

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura, localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola en un hotel i no va mantenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat aquest divendres a la tarda la nova promoció de 110 pisos de lloguer assequible que s'ha construït a Calafell. Es tracta de dos blocs que s'han aixecat en terrenys de titularitat municipal a un cost de 14 milions d'euros gràcies al finançament de l'Institut Català de Finances i els fons Next Generation.
3: És el més transformador que hi ha, juntament amb la regularització de persones que no tenen papers. Canvies la vida d'una persona. Hi ha d'haver més gent, més grups empresarials, més grups de construcció que, diguem-ne, s'arremanguessin, s'hi posessin. Jo ho demano. Guanyant-se la vida, això ningú ho discuteix, però treballant conjuntament amb l'administració per fer una política d'habitatge que pugui garantir als ciutadans de Catalunya accés a l'habitatge.
1: I els ramaders del sud dels Solsonès estan preocupats per tres possibles atacs de llop a ramats d'ovelles en els darrers mesos. Dos han estat a Molsosa i l'altre a Vallmanya de Pinós. Serien els primers atacs del Solsonès des de 2019, quan aquests animals van matar tres ovelles a Odèn. Tot i això, a la zona sud de la comarca no s'ha registrat cap incident. Estan els ramaders afectats organitzant-se per protegir amb tanques electrificades, càmeres i gossos, ja que els preocupa que es passi del llop solitari a una camada. I la DGT preveu fer més de 300 exàmens pràctics per conduir a Lleida dissabte 16 de maig en una convocatòria extraordinària pensada per reduir la llista d'espera existent. I l'OCU alerta sobre les amanides preparades als supermercats, un producte que s'ha anat obrint pas com una solució pràctica per dinar fora de casa i que sembla saludable. L'organisme ha detectat a 9 amanides César i 7 amanides de pasta de diferents marques, fins a 16 additius que no són beneficiosos.
0: Música i informació.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. Localitzada la dona de nacionalitat sud-africana que va coincidir a l'avió amb la dona que va morir per antivirus. Es troba actualment asimptomàtica a Sud-àfrica després d'haver estat durant una setmana a Barcelona abans de tornar al seu país. Segons la investigació epidemiològica realitzada durant la seva estada, es va allotjar sola a un hotel i no va tenir contactes estrets. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública.
2: Aquesta persona no ha tingut contactes estrets amb ningú. Aquest període correspon amb el període d'incubació, els escassos 7 dies que va passar a Barcelona. És un període d'incubació no infecciós. Ens han confirmat fa una hora escassament que es troba en bona salut i asimptomàtica. Per tant, confirmem que aquesta persona va estar a Barcelona, que és una persona que va estar molt poc temps en contacte amb possible contacte estret amb la persona realment afectada, compartint en un avió, escassament 3 minuts.
1: Fernández insisteix que s'estan seguint els protocols necessaris i que s'està fent un seguiment. A més, recorda que el risc de contagi per la població general és molt baix. I no deixem el tema perquè, per altra banda, la dona de 32 anys de la Can sospitosa d'estar contagiada d'antivirus ha estat traslladada com a mesura preventiva a una habitació d'un hospital dissenyada per contenir patògens perillosos. També viatjava a l'avió de KLM, on va embarcar breument una passatgera que posteriorment va morir. Li han fet la prova i està pendent del resultat en 24 i 48 hores. De moment, la seva sintomatologia és lleu, amb tos i malestar general. El creuer on s'ha detectat el brot d'antivirus, l'Ondius té prevista l'arribada al port de la Granadilla a Tenerife les primeres hores de diumenge. El passatge serà evacuat als seus països d'origen. Hi ha 151 persones de 23 nacionalitats. 14 ciutadans espanyols, entre els que hi ha 5 catalans, han acceptat passar la quarantena a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I a partir de demà s'haurà de tornar a pagar Rodalies. Els darrers dies s'ha anat recuperant la circulació a tres trams on hi havia incidències i d'aquesta manera ja s'està oferint el 96% del servei. Si algú tingués un abonament en vigor amb dies pendents, de gaudir en podrà recuperar els viatges. I més d'una cinquantena d'alcaldes gironins de diferents colors polítics han signat a Verges un manifest per demanar al govern que aturi el Pla Territorial d'Energies Renovables, el Plater, que té com a objectiu promoure projectes d'energia eòlica i solar a Catalunya. Denuncien que el document s'ha elaborat sense la participació real del món local i alerten que el model afavoreix els grans operadors energètics en detriment de les iniciatives locals i comunitàries.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Són les 11. ¿Qué hora son,
1: mi corazón? Hora 23. Te lo dije
2: bien. Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en la...

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy clarito.
3: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chillout. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.
2: ¿Qué hora son, mi corazón?
3: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece la
6: escucha. A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
3: Hora 23.
6: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
3: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
6: A Ràdio Abrera, hora 23.
7: Ràdio Reloj.
8: 12 de la noche en La Habana.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.
7: Como el corazón que no te puedo sacar de mi mente.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits.
1: Ràdio Abrera. Són les 12.
2: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
5: ¿Quieres viajar al pasado? Pues todos los viernes de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Abrera, el Power FM Radio, con Marcos Alonso. Una hora ininterrumpida con la música que más te hacía bailar. Recuerda, viernes de 10 a 11, aquí en Radio Abrera.
6: 107.9 FM. Radio Abrera y tú.

0: Individu.
1: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu. Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja. A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
2: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu. Per tu.

0: 107.9.
1: Omplim el buit de la nit. Ràdio Abrera, 107.9 FM.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Endolla't i ens ho passarem força bé.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

Vols passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Les nits s'omplen de música. Ràdio Abrera.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Sí, senyor, pero es que yo tengo muchas ganas de acostarme con usted.
4: Agradezca que yo soy una persona noble, un hombre decente y sensato. Ah, pues en pelota y me espero en la fiesta.